0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Iniciem setmana, estem a dilluns 20 de juliol del 2026 i això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 22 de mínima en vent de l'est a 15 km hora, que seguirà en les pròximes jornades i augmentaran les màximes des de demà i seran dies solejats que també tindran intervals nuvolosos fonamentalment per la vesprada. L'índex ultravioleta està en nivell 9. Passat cap de setmana van haver molta activitat en agenda des de la cinquena edició del Moncofa Summer Festival, el concert a tres bandes en la vall i també l'inici del cicle de nits d'històries i historietes d'este estiu del 2026, que esta setmana ens porta un dia clau, el dia 24, i del que ens parlava el tècnic de turisme José Enrique Puchol.
2: Coves de Sant Joan Puntes, igual que te pots comprar l'entrada per a la cova, pues te pots comprar l'entrada per al poblat. Però independentment d'aquestes visites que són les que se fan tots els dies, que estan molt orientades a la gent que ens visita, farem el dia 24 la posada de llarg, no? la inauguració del poblat, en una nit d'històries i historietes especial, on tindrem una empresa, una empresa que fa visites tematitzades o recreació històrica, no? Vindran en reproduccions d'elements del món ibèric, des de elements domèstics a elements militars, vindran en vestits, i un poquet farem una sèrie de visites nocturnes, una visita nocturna, pues en este tema de l'ambientació.
0: Setmana també molt especial esta per a Moncofa, Maria Teresa Alemany, regidora de festes.
3: Aquest any tenim un cartell potent. Donar les gràcies sempre als aficionats que sempre estan ajudant-nos a nosaltres per fer possible aquest tipus de cartell. I tindrem, pues, a la una el botet general de campanes en l'anunci de festes a carrer de la Pirotània Cavaller d'Almenara, i a les 7:30 tindrem, pues, ixe bou brau de la ramaderia d'Adolfo Martín, número 31, guarisme 1, i a continuació tindrem vaques de Javier Tarregal Gallo, que no pot faltar mai en exhibició taurina en Moncofa. A la mateixa hora, més o menys, que és a les 8, la Mar de Circ, tindrem també la pista de patinatge, un acte teatral itinerant de Cia Roseta, gelat, val? Que també, pues, la gent que no li agrada el tipus taurí.
0: Però serà per a demà dimarts que arrenquen les exhibicions taurines, però esta setmana sobretot n'hi ha que mirar al dia 23, dia del desembarcament.
3: El dijous, dia 23, és el dia de la festa a l'Ermita. A les 7:30 eixim ja amb la reina i la cor d'honor, mariners i autoritats en processó fins a vora mar, acompanyats també per la Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. A les 8, ixe desembarcament històric, que és festa d'interès turístic provincial, com és tradició, quan rebem a Santa Maria Magdalena a la vora de la mar, ens parem a on està el centre de la platja, i ahir tres xiquetes del poble reciten ixos versets dedicats a la nostra patrona, i a continuació ja en processó fins a l'ermita, on es realitza la missa i també amenitzada per la coral parroquial Santa Maria Magdalena de Moncofa.
0: Pues Moncofa, que va celebrar en intensitat les seues festes en una setmana en la que també, i ara tornant a la vall, el portaveu del Partit Popular, Herminio Serra, parla de que el municipi no està oferint la millor imatge quant a neteja.
4: Reestructurar el sistema que tenim, no? Perquè algo està fallant. Algo està fallant quan, si tens un telèfon i la gent no crida, pues i abandones trastos, pues tenim un problema. I o tal volta tenia que fer un algo mixte entre el que teníem abans i el que s'ha implantat ara, o fer una profunda reflexió, no? Perquè no podem tindre cada contenedor en un trasto. No podem tindre durant tot el mes cada contenedor, que és que tot el món ha decidit el mes de juliol canviar-se el colchón. Pues no ho sé si serà aixina, no? Però evidentment s'ha de fer una reflexió. La ciutadania, però sobretot l'Ajuntament, l'equip de govern ha de fer una reflexió de què està fallant i en què se pot millorar, perquè evidentment la fórmula que s'ha adoptat no funciona. I després de la neteja, bueno, jo l'altre dia una veïna me dia la vall més bruta que mai, i jo li compro la frase, no? Perquè jo no recorde un poble com el nostre en èpoques anteriors tan brut i amb, tal, amb tanta necessitat d'intensificar la neteja, no?
0: Després seguirem escoltant d'Arminio Serra, però serà parlant de les escoles.
1: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa La Vall.
0: És que el passat divendres el Consell aprova una sèrie d'ajudes de la climatització. 170.000 d'aquests euros venen a La Vall entre el passat divendres i 8 dilluns. Arminio Serra.
4: Més de 1.600 centres educatius tindran entre 8 i el dilluns transferit els diners per a que inicien unes actuacions, les actuacions més urgents en la climatització. Evidentment, això no és aire acondicionat en cada una de les aules, no? Són ajudes per a les actuacions més urgents en els centres educatius, no? Perquè després tindrem el pla Educlima en 140 milions d'euros, que serà per a pues, elaborar aquests projectes i climatitzar al 100% els centres educatius, no? Així en la Vall van a transferir-se entre avui i el dilluns quasi 170.000 euros per als centres educatius i que aquests diners van directament als centres educatius. 170.000 euros per a millorar, per a aplicar mesures urgents de confort tèrmic, de millora de confort tèrmic, i aniran destinades pues, a tots els col·legis d'infantil i primària, també a l'Escoleta Infantil del Sagrado Corazón, també al Conservatori Professional de Música, també a l'Escola d'Adults Jordi de Sant Jordi, i també ajudes de més de 20.000 euros per a cada un dels instituts, dels tres instituts de la nostra ciutat.
0: I la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de La Vall, Maria Cruz, confirmava que el proper curs també tindrem l'Escoleta Matinera.
6: És un programa en el que els xiquets poden anar al seu cole, al cole al que van, però en lloc d'anar a les 9 del matí van a les 7:30 i estan allí en un equip de professionals molt flexible, s'adapta a la situació de cada família. Això sí, és de 7:30 a 9 i els xiquets poden anar entrant fins a les 8:30. A partir de les 8:30, evidentment, ja no, perquè ja a les 9 s'obri el col·le, a les 9:45.
0: En la comarca, èxit un any més en la piscina de la Llosa. Alcalde, Ximo Llopis.
7: La veritat és que està venint molta gent dels pobles del costat, de la vall, de... inclús de Menara, de Xilxes. Tenim ese conveni en l'Ajuntament de Xilxes que l'any passat van ser 1.000 entrades.
0: I també la Llosa, que estrena oficina de turisme enguany.
7: Sí, era un altre repte, no? Difícil, no? Enguany. La veritat que entre el Xiringuito a la Mar i l'oficina de turisme, la veritat que podem estar molt contents, no?
0: I esta setmana estarà d'actualitat al Fondeguilla perquè s'inicia també una nova edició del Castro Festival. Salva Ventura és l'alcalde.
8: Venen de tot arreu del món, enguany tenim companyies de Xile, d'Argentina, espanyoles, de molts municipis. La veritat és que és un orgull.
0: I en agricultura, la Unió exigeix eines fitosanitàries efectives per a garantir la viabilitat del cultiu de l'arròs enfront de les plagues i malalties. Nando Durà.
9: La pericularia torna a amenaçar els arrossars valencians. Un fong agressiu que en les últimes campanyes, especialment en 2025, ha provocat pèrdues importants i ha posat moltes explotacions contra les cordes.
0: Farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segorb 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Iniciem setmana, estem a dilluns 20 de juliol del 2026. I això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 22 de mínima en vent de l'est a 15 km a hora, que seguirà en les pròximes jornades i augmentaran les màximes des de demà. I seran dies solejats que també tindran intervals nuvolosos, fonamentalment per la vesprada. L'índex ultravioleta està en nivell 9. Passat cap de setmana van haver molta activitat en agenda des de la cinquena edició del Moncofa Summer Festival, el concert a tres bandes en la vall i també l'inici del cicle de nits d'històries i historietes d'este estiu del 2026, que esta setmana ens porta un dia clau, el dia 24, i del que ens parlava el tècnic de turisme José Enrique Puchol.
2: Coves de Sant Joan apuntes, igual que te pots comprar l'entrada per a la cova, pues te pots comprar l'entrada per al poblat. Però independentment d'aquestes visites que són les que se fan tots els dies, que estan molt orientades a la gent que mos visita, farem el dia 24 la posada de llarg, no? la inauguració del poblat, en una nit d'històries i historietes especial, on tindrem una empresa, una empresa que fa visites tematitzades o recreació històrica, no? Vindran en reproduccions d'elements del món ibèric, des de elements domèstics a elements militars, vindran en vestits, i un poquet farem una sèrie de visites nocturnes, una visita nocturna, pues en este tema de l'ambientació.
0: Setmana també molt especial esta per a Moncofa, Maria Teresa Alemany, regidora de festes.
3: Aquest any tenim un cartell potent, donar les gràcies sempre als aficionats que sempre estan ajudant-nos a nosaltres per fer possible aquest tipus de cartell, i tindrem pues, a la una el botet general de campanes en l'anunci de festes a carrer de la Pirotània Cavaller d'Almenara, i a les 7:30 tindrem pues, ixe bou brau de la ramaderia d'Adolfo Martín, número 31, guarisme 1, i a continuació tindrem vaques de Javier Tarregal Gallo, que no pot faltar mai en
4: clàssic
3: en exhibició taurina en Moncofa. A la mateixa hora, més o menys, que és a les 8, la Mar de Circ, tindrem també la pista de patinatge, un acte teatral itinerant de Cia Roseta, gelat, val? Que també pues, la gent que no li agrada el tipus taurí.
0: Però serà per a demà dimarts que arrenquen les exhibicions taurines, però esta setmana sobretot n'hi ha que mirar al dia 23, dia del desembarcament.
3: El dijous dia 23 és el dia de la festa a l'Ermita, a les 7:30 eixim ja amb la reina i la cor d'honor, mariners i autoritats en processó fins a vora mar, acompanyats també per la Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. A les 8 eixe desembarcament històric, que és festa d'interès turístic provincial, com és tradició, quan rebem a Santa Maria Magdalena a la vora de la mar, ens parem a on està el centre de la platja, i ahir tres xiquetes del poble reciten ixos versets dedicats a la nostra patrona, i a continuació ja en processó fins a l'ermita, on es realitza la missa i també amenitzada per la coral parroquial Santa Maria Magdalena de Moncofa.
0: Pues Moncofa, que va celebrar en intensitat les seues festes en una setmana en la que també, i ara tornant a la vall, el portaveu del Partit Popular, Herminio Serra, parla de que el municipi no està oferint la millor imatge quant a neteja.
5: Reestructurar el sistema que tenim, no? Perquè algo està fallant. Algo està fallant quan, si tens un telèfon i la gent no crida, pues i abandones trastos, pues tenim un problema. O tal vol tenia que fer un algo mixte entre el que teníem abans i el que s'ha implantat ara, o fer una profunda reflexió, no? Perquè no podem tindre cada contenedor en un trasto. No podem tindre durant tot el mes cada contenedor, que és que tot el món ha decidit el mes de juliol canviar-se el colchón. Pues no ho sé si serà aixina, no? Però evidentment s'ha de fer una reflexió. La ciutadania, però sobretot l'Ajuntament, ha de fer, l'equip de govern ha de fer una reflexió de què està fallant i en què se pot millorar, perquè evidentment la fórmula que s'ha adoptat no funciona. I després de la neteja, bueno, jo l'altre dia una veïna me dia la vall més bruta que mai, i jo li compro la frase, no? Perquè jo no recorde un poble com el nostre en èpoques anteriors tan brut i amb, tal, amb tanta necessitat d'intensificar la neteja, no?
0: Després seguirem escoltant Arminio Serra, però serà parlant de les escoles.
1: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa Labay.
0: És que el passat divendres el Consell aprova una sèrie d'ajudes de la climatització. 170.000 d'aquests euros venen a Labay entre el passat divendres i avui dilluns. Arminio Serra.
5: A més de 1.600 centres educatius tindran entre avui i el dilluns transferit els diners per a que inicien unes actuacions, les actuacions més urgents en la climatització. Evidentment, això no és aire acondicionat en cada una de les aules, no? Són ajudes per a les actuacions més urgents en els centres educatius, no? Perquè després tindrem el pla Educlima en 140 milions d'euros, que serà per a pues, elaborar aquests projectes i climatitzar al 100% els centres educatius, no? Així en la Vall van a transferir-se entre avui i el dilluns quasi 170.000 euros per als centres educatius, i que aquests diners van directament als centres educatius. 170.000 euros per a millorar, per a aplicar mesures urgents de confort tèrmic, de millora de confort tèrmic, i aniran destinades pues, a tots els col·legis d'infantil i primària, també a l'Escoleta Infantil del Sagrado Corazón, també al Conservatori Professional de Música, també a l'Escola d'Adults Jordi de Sant Jordi, i també ajudes de més de 20.000 euros per a cada un dels instituts, dels tres instituts de la nostra ciutat.
0: I la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Labay, Maria Cruz, confirma que el proper curs també tindrem l'Escoleta Matinera.
6: És un programa en el que els xiquets poden anar al seu cole, al cole al que van, però en lloc d'anar a les 9 del matí van a les 7:30, i estan allí en un equip de professionals molt flexible, s'adapta a la situació de cada família. Això sí, és de 7:30 a 9, i els xiquets poden anar entrant fins a les 8:30. A partir de les 8:30, evidentment, ja no, perquè ja a les 9 s'obri el col·le, a les 9:45.
0: En la comarca, èxit un any més en la piscina de la Llosa. Alcalde, Ximo Llopis.
7: La veritat és que està venint molta gent dels pobles del costat, de la vall, de... inclús de Menara, de Xilxes. Tenim ese conveni en l'Ajuntament de Xilxes que l'any passat van ser 1.000 entrades.
0: I també la Llosa, que estrena oficina de turisme en guany.
7: Sí, era un altre repte, no? Difícil, no? En guany, la veritat que entre el Xiringuito a la Mar i l'oficina de turisme, la veritat que podem estar molt contents, no?
0: I esta setmana estarà d'actualitat al Fondeguilla, perquè s'inicia també una nova edició del Castro Festival. Salva Ventura és l'alcalde.
8: Venen de tot arreu del món. Enguany tenim companyies de Xile, d'Argentina, espanyoles, de molts municipis. La veritat és que és un orgull.
0: I en agricultura, la Unió exigeix eines fitosanitàries efectives per a garantir la viabilitat del cultiu de l'arròs enfront de les plagues i malalties. Nando Durà.
9: La pericularia torna a amenaçar els arrossars valencians. Un fong agressiu que en les últimes campanyes, especialment en 2025, ha provocat pèrdues importants i ha posat moltes explotacions contra les cordes.
0: Farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segorb 79.

0: buscar otra puerta.
1: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
2: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. Hi veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure el suig i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Travera a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
3: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
5: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. ¡Te esperamos! Conforama.
6: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
7: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
8: Cadena Ser, 100 anys.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
1: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. Hi veiem l'escut municipal amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure el suig i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Travera a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
2: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
5: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
6: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
7: Cadena Ser. 100 años de radio.

Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Hoy por Hoy, Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu, en este inici de setmana, en este dilluns 20 de juliol del 2026, un dia molt especial, sobretot per a qui li agrada el futbol, i a qui no li agrada també, perquè qui ha estat, ha pogut absentar-se, no?, de tot el que passava ahir per la nit, i que damunt el partit tancava ja en dilluns, perquè passaven de les 12 de la nit quan l'àrbit pitava el xiulit final i Espanya s'apuntava a la segon estrella, guanyava el Mundial d'Estats Units. Pues no res, avui és dia de celebració, de que arribaran a Madrid, la celebració està vesprada, etc, etc, i molta informació del dia per tot arreu, encara que siga local i comarcal, pues va ser referent també a la final d'ahir i a la selecció espanyola. Per cert, nosaltres podíem entrevistar el dissabte a Manolo Pérez, ell és un dels components del quintet de metall Spanish Brass Quintet, és un quintet de metall de valencians, està Inda Bonet, que és de Vila-real, parlarem en Manolo Pérez de Guadassuar. Bueno, recordarem, això són uns 5 minuts o no arriba el que podíem compartir el dissabte abans de que arribara esta formació als Estats Units, que a la postre serien els encarregats d'interpretar en directe les notes de l'himne nacional espanyol abans del partit, abans de la final. Poquet a poquet recobrarem la normalitat del futbol d'alguna manera. Pues marcava, no?, alguns horaris, pues, per exemple, des de la ràdio, no?, a l'hora de les desconnexions, de la programació, etc. Tot això poquet a poquet anirà ja entrant en la normalitat. I esta setmana el que va entrar pues és les festes de Moncofa, ja arrenquen les exhibicions taurines, tindrem també el desembarcament.

0: fent protagonisme, com no, per a Moncofa, Maria Teresa Alemany, regidora de festes.
1: Aquest any tenim un cartell potent. Donar les gràcies sempre als aficionats que sempre estan ajudant-nos a nosaltres per fer possible aquest tipus de cartell. I tindrem, pues, a la una el botet general de campanes en l'anunci de festes a carrer de la Pirotània Cavaller d'Almenara, i a les 7:30 tindrem, pues, ixe bou brau de la ramaderia d'Adolfo Martín, número 31, guarisme 1, i a continuació tindrem vaques de Javier Tarregal Gallo, que no pot faltar mai en
2: clàssic
1: en una exhibició taurina en Moncofa. A la mateixa hora, més o menys, que és a les 8, la Mar de Circ, tindrem també la pista de patinatge, un acte teatral itinerant de Cia Roseta, Gelat, val? Que també, pues, la gent que no li agrada el tipus taurí, uh-huh, pues, té també, pues, un altre
2: tipus
1: d'activitat per a, sí, poder gaudir. A les 11:30 tindrem bou envolat, encara no se sap, sempre ho fiquem, o s'envolarà el bou brau de la vesprada o el de corro de Javier Tarregal Gallo. I ja d'ahí, pues, a la Sant Demà tenim un dia important també, que és la festa major del nostre poble, el dia 22 de juliol. Comencem a les 11:45 del matí un cercavila i reconeixement a les Madalenes, que es diuen com a la nostra patrona. També sempre amenitzat per la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. També tenim aquesta participació de les danses Viniesma, que es mostren sempre uns balls.
0: I per damunt de tot, un dia molt especial esta setmana, el dia del desembarcament.
1: El dijous, dia 23, és el dia de la festa a l'ermita. A les 7:30 eixim ja amb la reina i la cor d'honor, mariners i autoritats, en processó fins a vora mar, acompanyats també per la Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. A les 8, eixe desembarcament històric, que és festa d'interès turístic provincial, com és tradició, quan rebem a Santa Maria Magdalena a la vora de la mar, ens parem a on està el centre de la platja, i ahir tres xiquetes del poble reciten ixos versets dedicats a la nostra patrona. I a continuació, ja en processó fins a l'ermita, on es realitza la missa, i també amenitzada per la coral parroquial Santa Maria Magdalena de Moncofa. Uh-huh. A les 11:15 tenim el castell de focs d'artifici aquàtic al passeig marítim, i aquest any tenim la pirotècnia Tomàs de Benicarló. A les 11:30 ballen l'orquestra Next, i també, pues, recordar que la reina i la cor d'honor obrin el ball, i també fer un incís, que és que la Pinya del Desguasse un any més posa la barra solidària per ajudar a Mireia, Andreu i Anton. Són tres xiquets que tenen una enfermedad rara, i estos diners són per a la investigació de la teràpia genètica de la mutació de gen, ADCL, que es diu, i també, pues, els pares de Mireia són de Moncofa, i és una manera d'ajudar, ja que també, pues, són de la mateixa penya del Desguasse, i esta penya, pues, col·labora recaptant diners per a poder ajudar-los i fer front a este gasto.
0: Pues Moncofa, que demà, dimarts, dia 21 de juliol, a la una de migdia, en el voltet general de campanes i l'anunci de festes a càrrec de la pirotècnia Cavaller d'Almenara, obrirà les esperades festes en el mes de juliol. I després, si han escoltat el que ens contava la regidora. I esta setmana també, important per Alfondeguilla i els municipis, que un estiu més, un any més, una edició més, parlaran del Castro Festival. Alcalde de la localitat, Salva Ventura.
3: Venen de tot arreu del món, enguany tenim companyies de Xile, d'Argentina, espanyoles, de molts municipis. La veritat és que és un orgull que el municipi d'Alfondeguilla, pues, comença una vegada més i sa novena edició. Pues, ja anirem desglossant estos dies, ja conforme vaig aproximant-se el dia.
0: En res estaran així les penyes en festes, ja este cap de setmana protagonisme per tot el tema dels sortejos previs a l'inici del xupinasso. Com saben, serà a partir del dia 1 d'agost l'inici oficial de les festes. El dijous, dia 6, el dia del concert, i ens anunciava la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de la Vall, Maria Cruces, que també hi haurà un wine punt violeta.
4: Doncs ese dia contratem un punt violeta amb professionals també que estiguen allà al concert, que se fan visibles per a que la gent es veja, sàpien que està, focalitzar sobretot això, a que qualsevol xica, qualsevol dona que es veja agredida d'alguna manera, I vull dir que les festes, i això és una llança que tirem a les festes del nostre poble, no tenim, no hem tingut casos molt, molt greus, i no tenim, no solem tindre molts casos d'este tipus, però estar allí ja te dona una seguretat i te dona això, el saber a on pots adreçar-te si passara, i a les persones que pogueren fer-lo també els frena una mica de dir-li que estem un poc vigilats, no? O que en este poble les coses es vigilen, i ha de ser així.
0: Pues ara serà un no parar de festes per tot arreu, per tota la comarca, per tota la contorna, i enguany la nota característica de Mascarell, com ens contava el regidor Guillermo Latorre, és que s'ha demanat que la majoria d'actes se feren a l'aire lliure, se feren al carrer per socialitzar.
2: Però sobretot enguany, que jo els vaig comentar tant al Consell com a l'alcalde de Mascarell, és que el que m'interessava és que estiguem fora al carrer tots els veïns, no? que farem coses com per a que tot el poble estiga volcat al carrer, i la forma que hem vist que poguérem fer-ho i que més llamé l'atenció és fer concursos. Han hagut anys, mentre ha sigut jo el regidor de Mascarell, han hagut anys que han fet diferents concursos. Vam recordar un concurs de tortilla de creguilla que va agradar moltíssim i va haver molta participació. Pues bueno, enguany tornem a fer el concurs de tortilla en creguilla, però a més farem un concurs de paelles, farem un concurs de jocs populars i coses que puguem estar tots al carrer i que estiguem, des dels més grans als més menuts, estiguem jugant pel carrer. N'hi haurà enguany, respecte a l'any passat, que sempre n'hi havia un dia per a xiquets, enguany n'hi han estat tres dies per a xiquets, és monotema xiquets. N'hi haurà una festa d'aquaplàs, hinxables d'aigua i de més. N'hi haurà una festa de bromera per als xiquets, que se puguen que puguen gaudir un poc de la festa de l'espuma allí en la pista polideportiva, i n'hi ha un altre dia que són activitats per a menuts.
0: Ja que se parlen d'aigua, expectació també estos dies, la gent que passeja per la carretera d'Alfondeguilla ja ha pogut veure aigua en el futur parc aquàtic, i és que pel que sembla ja s'estan fent les proves per a comprovar in situ que tot va bé, que no n'hi ha pèrdues, que no n'hi ha fugues, i que en res se puguen ficar en marxa, que se puguen inaugurar i que se faça, se complisca un dels desitjos de la gent que es tindrà el parc aquàtic després de tants anys sense piscina d'estiu així al municipi de la Vall. De moment ja saben que tenim la festa de l'aigua que organitza FACSA en col·laboració amb l'Ajuntament cada dijous i cada diumenge allí en la pista de Vall de Sant Josep, una pista de Vall on ahir, per exemple, en aquesta pantalla gegant se va poder veure les evolucions de la gran final que va guanyar Espanya en un ambientazo tremendo. I un últim apunt, i tornant a la Vall, ja que parlàvem de l'oratge, del calor, tornem a estar en una altra ona de calor, no sé exactament ja quina és, diuen que a partir del dijous la cosa podria millorar en quant a la temperatura, la veritat és que ja no ni parem massa atenció, perquè és el que ja més val assumir-ho i acostumar-se el més pront possible. Però en tema de climatització, d'ajudes a la climatització dels centres escolars, el portaveu del Partit Popular i l'Ajuntament de la Vall, Arminio Serra, ens contava això.
5: Més de 1.600 centres educatius tindran entre avui i el dilluns transferit els diners per a que inicien unes actuacions, les actuacions més urgents en la climatització. Evidentment, això no és aire condicionat en cada una de les aules, no? Són ajudes per a les actuacions més urgents en els centres educatius, no? Perquè després tindrem el pla Educlima en 140 milions d'euros, que serà per a pues elaborar aquests projectes i climatitzar al 100% els centres educatius, no? Així en la Vall van a transferir-se entre avui i el dilluns quasi 170.000 euros per als centres educatius, i que aquests diners van directament a centres educatius. 170.000 euros per a millorar, per a aplicar mesures urgents de confort tèrmic, de millora de confort tèrmic, i aniran destinades pues, a tots els col·legis d'infantil i primària, també a l'Escoleta Infantil del Sagrado Corazón, també al Conservatori Professional de Música, també a l'Escola d'Adults Jordi de Sant Jordi i també ajudes de més de 20.000 euros per a cada un dels instituts, dels tres instituts de la nostra ciutat, no?
6: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: Compartimos con este Radio Nadia Win, el alcalde de La Llosa, en Ximo Llopis. N'hi ha moltíssima actualitat que repassar, però sobretot, ja he vist les fotos i m'ha recordat moments de converses previs, no?, al llarg dels darrers mesos, com era aquesta il·lusió que hi havia, que ahir en la mar poguera haver. I n'hi ha, per primer cop, un xiringuito, i que està en marxa, alcalde Ximo Llopis. Comencem avui en això, bon dia, què tal?
7: Ah, molt bon dia i contents, no?, de poder obrir ese xiringuito, no?, en la platja de La Llosa. La veritat que ja saps que els temes de costes no són fàcils, i bueno, i al final, pues, ixa insistència, no?, i ixa manera de treballar que tenim des d'ací per aconseguir les coses, pues al final a fer possible que al final en una zona, no, diguem, de la platja de La Llosa, perquè la tenim pràcticament quasi tota o la majoria protegida, pues, bueno, mos deixar que pogueren ficar la ubicació, no, la col·locació d'este xiringuito, licitarem, se queda de ser, però bueno, la segona licitació, pues bueno, la veritat que en este cas Andrea, una xica de Talmenara, pues se va animar a agarrar este xiringuito i en la setmana passada, en concret, el divendres passat, pues, bueno, se va fer la inauguració, no? La veritat que ha quedat molt bé, sabem que durant aquesta setmana que està funcionant molt bé i, bueno, i és de lo que més alegrem, no? De que realment pues, aquelles coses que intentem no aconseguir de l'Ajuntament, pues, bueno, que després d'alguna manera se puguen ficar en marxa i, bueno, i que se pugui donar també un servici a tota la gent, no, que s'arrima a passejar o a passar el dia a la platja de La Llosa.
0: La veritat és que s'aprofiten bé tots els metres, perquè com diu l'alcalde no n'hi havia massa lloc on poder maniobrar o ficar-lo, i ahí s'ha ficat. I jo penso també que de cara a la gent que no és de la zona i que no té tan clar, també vindrà bé, alcalde, per a recordar-li a la gent que sí, que allà on està el xiringuito, que algú podria pensar que això ja és terme d'Almenara, pues que no, que és terme de La Llosa.
7: Sí, no, ve molt bé, no? De clar que la gola és de La Llosa i bueno, i ficar el xiringuito al costat de la gola va vindre molt bé, pues, també pues, per a que la gent siga coneixedora de que d'ahir per avant comença el terme de La Llosa i bueno, que La Llosa pues, també té platja, no? Que a vegades encara me passa que algú me pregunta i me diu, per La Llosa té platja? I jo, bé, clar que té platja.
0: I tant.
7: Però el que passa que no està urbanitzat, de moment.
0: No ha tingut sempre. Alcalde, una cosa, això és per primer cop, però n'hi ha una altra que se tornarà a obrir el dijous, crec que és dijous, sí. El dijous, dia 6 d'agost, no, nova etapa, com li diem, a que torna a obrir el Casal Jove.
7: Sí, bueno, és el Casal Jove que vol ficar-se, si vol ficar de nom Mirador de La Llosa, ¿vale? Així no mos ha dit que vol ficar en este cas el nom del bar, que bueno, mos pare molt bona, molt bona idea, i bueno, la veritat és que contell, no? La veritat que ho entrem diverses vegades, no n'hi havia ningú, la gent venia a mirar-ho, vindre a mirar-ho amb moltíssima gent, el ple, a tots els encantava el local, tal, però bueno, no s'animava ningú, i bueno, ja pues, si una persona ja s'ha animat, en este cas des del Pobre Sagunto, i bueno, i esperem que ho obriga i que funcione bé, i al final és interessant pel poble de que aquest lloc no tan bonico, pues d'alguna manera estiga guard i que la gent també pues, bueno, pues, pugui anar ahir a disfrutar-lo.
0: Hem nomenat el mes d'agost i en agost tornarà una nova remesa, no?, per dir-ho així, de lo que són els cursos de natació i aquesta fantàstica piscina que teniu. Jo sé que heu tingut curset en juliol i en agost també anirà la cosa per ahir, no?
7: Sí, bueno, la veritat és que tenim moltíssima gent a la piscina, eh? La veritat és que està venint molta gent dels pobles del costat, de la vall, inclús de Menara, de Xilxes. Tenim aquest conveni en l'Ajuntament de Xilxes, que l'any passat van ser 1.000 entrades les que mos comprà l'Ajuntament de Xilxes, i la veritat és que tenim moltíssima gent, i això fa també que claro, tots els cursos de natació que hem ficat en marxa que estiguin plens. La veritat és que tots els cursos tenim per al matí 5 cursos de natació, que tenim de les 9 a les 10, de les 10 a les 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, i un altre de les 3 a les 4 de la plaça, 6 cursets per dia, i la veritat que estan tots plens, però que ara anem al mes d'agost i tenim la mateixa, ja tenim plens ja els 6 cursos també de cara a les fetges. Les fetges d'agost.
0: El de les 9 és el dels pensionistes, no, Ximo? És el que...
7: De 9 a 10, sí. sí que és un curs totalment gratuït per a jubilats i pensionistes de la localitat, i la veritat que ahir van 20 o 22 persones tots els dies a este curset, i bueno, la veritat és que sí que veiem que la piscina realment la gent ho aprofita, la gent ho disfruta, que al final, bueno, pues això volem, no? Perquè al final obrir una piscina val diners, i realment el que vols és això, no? que ja que l'Ajuntament pues, gasta aquests diners per a donar este bon servici, pues, després també pues, la gent tant del poble, com en este cas també gent del poble del costat, pues vinguen així a la piscina municipal.
0: I perquè el conveni és que heu repetit, alcalde, en Xilxes, si no recordo mal, crec que era euro i mig, no?, per a aquest estiu del 2026.
7: Sí, bueno, Xilxes mos paga a nosaltres 3 euros, el que passa que després l'Ajuntament, diguem, bonifica els de Xilxes en euro i mig, i així la gent de Xilxes, quan ve així, només paga euro i mig, igual que paguen els d'ací del poble, no? Per tant, pues, bueno, la veritat és que va molt bé i se conveni que ja fem l'any passat i que ho hagin tornat a fer.
0: Molt bé, i esta notícia anem a explicar-la bé, perquè anem a començar dient, de cara al proper curs l'Ajuntament no obrirà la ludoteca, però no l'obrirà no perquè no vulgui obrir-lo. Ahí ve l'explicació de la notícia ve ara, el motiu per el qual no farà falta que l'Ajuntament posi en marxa la ludoteca. I ese motiu, alcalde, és...
7: Bueno, pues el mismo motivo es que en conseguir, ¿no?, pa este año, ¿no?, ahora después de haber hecho toda la reforma del colegio, de tindre més lloc, tindre més aules, pues bueno, que en conseguir que en guany ya, en setembre, porque así la escuela no comenzará el 9 de setembre, sino que así la escuela comenzará el 14 de setembre, después de las festes patronales, pues el día 14 el chiquet de un añet, de un anyet, és que fan l'anyet dins d'este any 2026, ja aniran al col·le. Entonces, claro, el xiquet d'un anyet ja anaran al col·le, igual que varen aconseguir ja fa quants anys, que el xiquet de 2 anys anaran al col·le, pues bueno, pues la veritat que no ens fa falta obrir, en este cas, guarderia, ludoteca, conforme cada un voliria així en el poble, perquè anem a tindre aquest servici que ens van a donar des del col·legi. Per tant, pues bueno, anem a ser, pues no sé si serem el primer, però sí que dels primers pobles de la Comunitat Valenciana en què sí que d'un anyet vagin ja al col·legi, i bueno, la veritat que és una alegria, no?, perquè al final, pues bueno, allí tens el menjador, al final pues n'hi ha una directora, n'hi ha la secretària del col·legi, normalment la conselleria pues també té dotat de personal per a estos xiquets més menudets, i per tant, pues bueno, la veritat que una alegria que realment pràcticament tots els xiquets es puguem agarrar dins del mateix col·legi que tenim a la localitat.
0: Pues esa és la notícia, efectivament. Ja els xiquets d'un any, és que complissin l'any dins d'este 2026, aniran ja al col·le de la Llosa. Un curs que començarà, com bé diu l'alcalde, el dia 14, perquè del 4 al 13 de setembre seran les festes, però d'això parlarem una miqueta més avant, perquè ara, i seguint en el tema de fetges, la de l'1 d'agost, alcalde, perquè crec que entra el guarda rural, que vindrà molt bé per esta campanya estival.
7: Sí, pues bueno, la Diputació de Castelló pues ja fa 2 anys, en guany 3, no?, que va treure una línia de subvenció que podíem demanar als ajuntaments de menys de 5.000 habitants per el tema d'aquest reforç de lo que és el guarda rural o vigilància rural. I bueno, la veritat que nosaltres ja són 2 anys que ho hem tingut, en guany el tercer, i bueno, al final pues són 12.000 euros que t'aproven per a poder contratar un guarda que realment pues, mos ve molt bé, no? Estem ara en plena campanya del meló, nosaltres tenim també 4 persones que tenim ahí destinades per el tema d'estar vigilant 24 hores els melonars, i bueno, ja mos vindrà molt bé pues, a tindre una persona més, a la vegada pues, sempre podem donar algun dia de vacacions, que en este mes de juliol no hem pogut tindre ningú dia de vacacions, en este cas la policia, i, bueno, i, fi, i continuar en aquest servici de vigilància 24 hores de lo que és pues, bueno, pues, tant el terme municipal com també el que és el cas Corba. Per tant, pues, de moment pues, la campanya del meló està funcionant molt bé, el preu també està molt bé en el camp i, bueno, i tenim que des de l'Ajuntament fer els màxims esforços per a que aquesta vigilància pues, siga la màxima possible per evitar que no n'hi hagin robos en este cas en el melonar.
0: Què vos conta la gent, que vos diu la gent enguany dels melons, alcalde?
7: Home, pues, enguany en melons sí que tinc de dir-te gent que s'han adelantat. Normalment sempre jo des de xicotet sempre t'orientaves, no?, que el meló de tot l'any sempre venia per a Sant Fermín, que a vegades te ho ha comentat, no?
0: Sí.
7: Però, claro, ha fet tanta calor enguany, que al fer tanta calor, pues bueno, pues pràcticament ja el dia 25-26 de juliol ja van començar a collir els primers melons. Sí que també és que així pues, tenim hermanos Llopis, tenim Gitama, tenim Frutinter, no?, tres empreses fortes del sector del meló, que sí que d'alguna manera planten el melonàs per turnar-se'ls, ¿vale?, per dir, pues, bueno, pues este meló tinc per 3 setmanes, l'altre planté un poc més tard, l'altre un poc més tard, i així anar tenen meló durant mes i mig o 2 mesos, no? Però, bueno, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i se adelanto que hem tingut enguany de que ja en juliol ja estiguen collint melons.
0: Sí, senyor, i a més es veig repartits per la zona, les etiquetes, el merchandising, molt xulo, tu ha evolucionat tot a Sao Montoy, i m'alegre de que se posa en valor algo que ha estat tota la vida i semblava que justament de la gent de la zona no li donaven massa valor a la cosa. Ja veus tu, és que se rifen i bueno, no tenen fama gratuïta, tota la fama que tenen, merescuda.
7: No, ara la veritat que són molts els llauradors, llevant d'aquestes tres empreses que he anomenat, que són més grans, no?, i que venen al supermercat, no?, com pot ser a Consum, a cooperatives,
0: exacte,
7: perquè,
0: sí.
7: o a l'interior, no?, que poden aplegar aquests melons, claro, els xicotets pràcticament des de casa és que venen el meló, perquè, claro, sí, la gent a preguntar, tu l'envies a l'agricultor i a cada un té la seva clientela, per dir d'alguna manera, d'un any per un altre, i pràcticament el que cullen ho venen directament, no?, no. I, bueno, i això és bo, no?, veure que realment pues, la gent està valorant molt este meló que se fa així en el terme de la Llosa, i que, bueno, que pràcticament els agricultors tenen facilitat per a poder vendre's.
0: Que no se'n passe per alt que hem de comentar que la Llosa ha estrenat oficina de turisme.
7: Sí, era un altre repte, no? Difícil, no? La veritat que entre el Chiringuito de la Mar i l'oficina de turisme, la veritat que podem estar molt contents, no? Bueno, ha sigut molts anys intentar que la Llosa siga poble turístic, anar complint, no?, tots els requisits per a plegar aquest objectiu, i bueno, ens faltava ara pues, este últim escalonet, que era el poder aconseguir obrir l'oficina de turisme, i ara ja, bueno, pues ara ja el següent pas és que la conselleria mos aprove ja lo de poble turístic, no? És molt important que puguem aconseguir-ho, perquè al final pues, hi ha ajudes, subvencions que se donen als pobles turístics, tant a nivell de Diputació com a nivell de Generalitat, que clar, que mos venen molt bé per a nosaltres, però bueno, aquest projecte de poder començar a treballar tot el tema de turisme al nostre municipi, però bueno, pues, vindria molt bé totes aquestes ajudes i subvencions. I també el divendres passat pues, vingué el director general Israel Martínez, pues van fer, no?, pues, l'apertura en este cas de l'oficina de turisme, la tenim en marxa, no? Ja estem inclús assombrats, no?, de que el cap de setmana passat pues, vam tindre ja l'oficina de turisme pues, turistes, vam tindre gent d'Albacete, van tindre gent de València, van tindre d'Alemanya, que també vingueren així, bueno, i la gent, pues, bueno, dius, te creies, m'ho costarà, no?, d'alguna manera que vinguen a ser l'oficina de turisme, però veus que no. Veus
0: que ja estan
7: no,
0: al final, tot.
7: Al final, sí, la setmana, però al final veus que la gent que està per així per la zona, pues bueno, oficina de turisme, sí. Y bueno, y se arrimen, y la veritat que, bueno, poquet a poquet, ¿no? Poquet a poquet, ja ven que la primera, ja te dic, el primer fin de setmana ja han vingut visites, han vingut a preguntar, han vingut a agarrar mapes, catàlogos del poble, i bueno, i això la veritat és bo, tant per a nosaltres, o com també, ja que estem dins del pacte territorial, que al final, sí. Pues tots ajudem i tots compartim, pues bueno, pues que entre tots coneguen tant les coses de la Llosa com puguen conèixer les coses que tenim també en la nostra comarca. Sí, sí, que content d'haver arrencat este projecte, que jo espere i volem treballar a muntó per a que, bueno, pues poquet a poquet anar treballant també tota la part turística que podem traure-li de recursos que tenim al nostre municipi.
0: Sí, senyor, i si està, s'aprofita, efectivament. Però ara tancarem parlant de festes, però abans, alcalde, perquè he llegit en el tema del paro agrari, n'he que comentar alguna cosa, suposo que la d'adequament de sequer i tal, però he vist també que heu comprat una furgona de segona mà i un carro per a que puguen desplaçar-se millor també els alumnes del taller d'empleo, no?
7: Un remolque, ¿no? Més que un carro no serà un remolque. Bueno, jo he vist la notícia també.
0: Sí, un carro.
7: La notícia que ficava un carro.
0: Portava a les xarxes, sí.
7: He vist la notícia que ficava un carro, però bueno.
0: És un remolque, no? Per tant.
7: Sí, bueno, la veritat és que per el tema de salaris d'empleo i encara estem buscant una altra furgoneta i una altra remolque,
0: sí.
7: Pues bueno, pues al final, com volem apostar per el turisme i com volem també, i estem treballant ja en la platja de la Llosa, reparant les maderes, perquè al final costa, no me les repara, ¿vale?
0: Pues al final encara estem així, alcalde.
7: Encara estem així. Entonces, al final, pues hem tingut que adquirir un vehicle per a que se puga desplaçar, en este cas, els alumnes del taller d'empleo de la Llosa a la mar, estem parlant de 4 quilòmetres, ¿vale? Per a que així, pues bueno, pues una furgoneta de 9 places, pues baixen tots els alumnes, després baixa també el camionet, que també van dos persones més, i així, bueno, pues baixen tots allí, estan treballant i estan reparant, en este cas, el que són les maderes de la passarel·la, perquè al final no hem tingut més remei que arromangar-se, però d'alguna manera ficar-se nosaltres a reparar-les, perquè ven que no, que des de costes pues no se repara, i és un perill, no?, tota la gent que ve allí a passejar per la nostra platja, i més ara tenim el xiringuito que tenim allí en la mar de la Llosa. Entonces, i bueno, la veritat que hem adquirit aquest vehicle més que res per això, per a que puguen tindre aquest millor desplaçament els alumnes del taller d'empleo.
0: Molt bé, pues les festes seran del 4 al 13 de setembre, per això abans l'alcalde Ximo Llopis dia que el curs en la Llosa arrencarà el dia 14. Això ja ho tenim clar. Però crec que està pràcticament tot ja engestit, i me comentaves abans a micròfono tancat algo del que anava a portar ahir, i dic, mare meva, aquesta gent està tirant pólvora de rei, que se diu, des de la part taurina fins la part musical. La Patos, Los de Carmen Valiente, alcalde, que podem contar a data d'ara?
7: Bueno, al final més o menys el que fem tots els anys, no tampoc canvia molt. Al final hem comprat 3 bous, enguany hem comprat 3 bous també, el que passa que sí que és de veres.
0: Però teniu la Pato ahí, d'orquestra.
7: Que acompanyat per el torero Serafí Marín, pues bueno, pues vaig anar en ell en el mes d'abril, anant a recórrer tota la zona de casa de Badajoz, i al final, pues bueno, mira, vam comprar 3 bous ahí de la Granadilla Carmen Valiente, pareix que està a la galeria, pues és ferro de primera, que és va a Madrid, que és una galeria molt bona i tal, i bueno, pues pareix que la gent pues li fa il·lusió, no?, que vinguin bous, no vengo mai d'esta galeria així al nostre poble. I després, pues bueno, pues també varen contactar l'orquestra La Pato Panguany, que aprofitant que havien anat a Betxí, anarem a veure-la, mos va agradar, i bueno, es van fer aquesta contratació. Tenim també contratat un tribut de l'Oreja de Van Gogh pel dia de les quintes, i bueno, després tenim també, ja tenim tancat les ganaderies que vindran tant per les vaques com per Pau Ambulat, que, pues bueno, pues en este cas vindrà la ganaderia de Parejo, vindrà la de Fernando Machancoses, vindrà també Germán Vidal, i bueno, i el veí de casa, no?, que és, en este cas és Faet, no?, però bueno, al final jo crec que s'ha fet una molt bona programació, i bueno, i ara pues això, no?, intentar que preparar-ho tot bé perquè la gent, pues bueno, pues ho puga disfrutar al màxim.
0: Pues unes bones festes que pinten, repetim, serà del 4 al 13 de setembre. L'última com a curiositat, alcalde, pararàs algú digués este estiu del 2026 per agarrar l'aire, més que mai la pregunta, perquè, mare meva, quin estiu més calorós estem tenint, o què?
7: Pues jo, la veritat és que pare molt poquet, per dir de veres, Jo intentaré a veure si puc una setmana per lo menos fer una miqueta d'algun viatget o algo, si no me'n vaig del poble, no descanse.
0: Per trencar la rutineta, no?
7: perquè si estic per així, la veritat que sempre tinc tanta feina a l'Ajuntament que no tinc moltes dies per a descansar. Però bueno, la veritat que intentarem a veure si per menos una setmaneta podrem escapar-se en la família i desconnectar un poquet.
0: Pues Ximo Llopis, alcalde de La Llosa, mil gràcies per haver-nos ajudat a repassar la actualitat i això, a veure si també l'horatge baixa un poc el suflé i es dona una xocoteta treva. Que vaja bé, gràcies, bon dia.
7: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
6: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
8: En Caixa Laval y Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
9: Y en Caixa Laval y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
10: Por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Y demà, en la final del Mundial de Futbol entre les seleccions d'Espanya i Argentina, els himnes no hi seran gravats, com ha passat fins ara. S'interpretaran tal qual en directe en el camp. I qui ho farà? Pues ho farà Spanish Brass. Així hem parlat, en Ràdio de la Vall de So, diverses voltes d'ells, anys enrere. És un Premi Nacional de Música del 2020. Bueno, si ara ens ficarem a repassar qui és Spanish Brass, la veritat és que no arribaríem on volem arribar. I és que van a ser els protagonistes d'interpretar l'himne demà diumenge. Manolo Pérez, què tal, com estàs? Enhorabona.
11: Hola, molt bé, Vicent. Moltíssimes gràcies. Encantats i, bueno, ja preparats. Me pilles a mi tant que mi cap a Nova York, ara mateix.
0: Estic començant a veure-ho ara en tots els digitals, pel que sembla, tot això, tampoc farà massa que vosaltres vos han cridat, no?
11: Pues la veritat és que no, pues va ser ahir un dia molt mogut, des de les 8 del matí, pues contactaren a nosaltres, enviaren un email, la veritat és que nosaltres tampoc, perquè normalment després s'enteraren que va ser la nostra manager el que va fer el contacte. Però clar, ens ho enviava la mateixa agència de producció i creuien que era un email fals, un fake. Clar, avui dia tampoc te pots fiar, no?
0: Sí.
11: I després, doncs, bueno, vam dir que si estàvem operatius, que si podíem, i ja, doncs, es comentàvem a entablar conversa via email amb ells, i efectivament, doncs, tot anava endavant. I nosaltres, doncs, bueno, encantats de poder anar i participar a la final para tocar el himne d'Espanya, no té cap problema.
0: I en directe, i davant de milions i milions de telespectadors, Manolo, això és nervis, emoció, il·lusió, com ho definiries tu? Però, bueno, vosaltres estem molt guerrejats, òbviament, però...
11: Jo crec que tots els qualificatius que se puguen posar, no? Perquè la veritat és una cosa històrica, i crec que és molt difícil que se torni a repetir un event com esto, no? I sobretot per un músic, o per un grup de música clàssica. També la gent de pop i la gent de rock sí que estan més habituats, no? Però pel món de la música clàssica, i més un quinquè de metall, un grup de cinc, no és molt normal. I la veritat és que, aunque nosaltres estem acostumbrats, com tu dius, a tocar davant de gent, però mai davant de tantíssima gent, diríem en directe, i a part, pues, todo lo que se transmitís en televisión, ¿sabes? O sea, que estén súper emocionados y súper contentos.
0: Pues tremendo, porque Spanish Blast estará de Madrid un 20 allí en Estados Unidos, en Nueva York, tocante el himno de España en la final del Mundial, pero si el Real Español el día 23 esteu en Panticosa, el 25 en el Puig, el 30 en Villarreal, el día 5 d'agost en Guardamar, vull dir que la vida continuarà després d'això?
11: Sí, no, està clar, pressuposat, o sigui, la faena ha seguit. Nosaltres sí que hem de fer concerts i en aquest cas ens hem cridat per anar a tocar a la final i, pues, bueno, està clar que és una cosa especial, però bueno, és igual d'important per nosaltres com després anar a tocar al Puig a tocar o a Panticosa o al costat a Villarreal, saps? O sigui que nosaltres la veritat és que encara tenim la il·lusió com el primer dia que ens coneguerem. I justament això jo crec que és una de les coses que el per què, no? També funciona el grup i el per què també ens han cridat a aquest tipus d'event.
0: Fantàstic. Manolo, què suposarà per a vosaltres, què suposarà per al grup l'actuació que teniu demà?
11: Bueno, pues jo crec que primer que tot per nosaltres serà un orgull i un event que jo crec que ja no sé si alguna vegada en farem algun altre més gran, ojalà. Però per a nosaltres serà un orgull i una experiència molt gratificant, saps? I després, pues bueno, d'alguna forma també mostrar al món que la música de cambra, un quintet de metall, pues també és capaç de fer aquest tipus de coses i poder arribar a tota la gent en la màxima qualitat que ho mereix.
0: Moltíssimes gràcies, Manolo Pérez, per haver-nos atès, haver compartit estos instants, no? Il·lusionants i emocionants per a vosaltres, que tingueu bon viatge. I l'última, una porra, un resultat, aventures a dir-me?
11: Home, el resultat no, perquè guanyarem segur. És lo que desitgem. Jo crec que sí, Jo crec que sí.
0: Manolo,
11: anem a per totes. Nosaltres anem a tocar el més fort possible per molestar els argentins. Animar les nostres.
0: Enhorabona i mil gràcies. Que vaya
11: bueno, tot molt bé. Gràcies a tu. Una abraçada. Adéu.

perquè són molt més que una part de la família. Són abraçades que curen sense fer preguntes, són mirades que ho entenen tot sense necessitat de paraules i són un amor que no demana res a canvi. Amb la seva tendresa, la seva força i la seva generositat, deixen una empremta inesborrable en la vida dels seus nets i netes. Quan a la llar cremava... Elles ensenyen el valor de les coses senzilles. Ens transmeten records, costums i valors que passen de generació en generació i ens fan sentir especials d'una manera que ningú més sap fer. El temps passa, però l'estima d'una abuela es queda sempre dins de nosaltres. Quins anys no havíem tingut massa temps. Per això, avui voldria recordar totes les abueles, les que estan i les que ja no estan, perquè elles continuen vivint en cada record, en cada ensenyança i en cada mostra d'amor que es van regalar. Prou amb tres frases fetes que havíem après d'en... I jo, personalment, només vull dir una cosa. Abuela, t'estime. Moltes gràcies per tot. L'entrevista d'avui va per tu, Calaixa.

0: Moncofa en perspectiva. Rafa Segarra.
1: Pues la cosa promete en el día de hoy, almenys en el terreny de sentiments. Vull pensar, Rafa, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Vicent. Sí, avui és un dia diferent, especial. Especial, i jo crec que no podia deixar passar aquesta ocasió que tu me prestes sempre en les zones per a dedicar-li a la abuela i a les abueles i als abuelos, que són aquelles personetes invisibles que sempre estan ahí per amortiguar quan cal.
1: Pues tant per la intro com per la persona que t'acompanya en el dia d'avui ens porta a pensar que obrirem una finestra, no?
2: Sí, avui obrim una finestra tenint en compte ja les fetges que són, la calor que mos està fent, i és necessari que quan ve esta secció, i ara la presentarem, la gent sàpia per on camina en Moncofa. Sempre parlem, quan parlem d'esta secció, que la gent, sobretot la gent del poble o el curiós, la curiosa de la mar, quan camine, no? En este cas pel grau de Moncofa, que sàpia de què estem parlant. I si algú grauero de naixement i a més col·laborador nostre ho pot explicar, és José Albelda, és CEO d'Arqueocas, Arqueologia i Patrimoni, i el nostre col·laborador de la següent secció.
3: Una finestra al passat.
2: Buenas, José, primero. Antes que res,
4: bon dia, Rafa, què tal? Com estàs?
2: Antes que res, n'hi ha que saludar. Com va? Com anem en la calor?
4: Bé. Ja estem acostumats a viure i a treballar en la calor, aixina sí. que bé, no mos podem queixar.
2: Sí, el teu
4: moreno. Moreno tot l'any.
2: Se t'anava a dir, el teu moreno no és un moreno de primera línia de playa.
4: Bueno, moreno de braços i de bascoll.
2: Sí, moreno ciclista, que li dic jo sempre.
4: Exactament. Estic molt bé, gràcies.
2: Pues anem a parlar del grau. I jo he dit grauero de tota la vida perquè José Albelda és grauero, no? I quan vam estar parlant en el seu moment de la història del grau de Moncofa i aquest llibre que va presentar també ell, pues això, no? Mos parla de la identitat que té la gent que ha viscut tota la vida en la mar de Moncofa, però també és important, sabem el present, sabem cap a on va el poble de Moncofa, la mar, el turisme, però anem a parlar d'on venim, com sempre, no? Una finestra al passat, de què parlar, d'on venim. Perquè antes de convertir-se en una zona turística i residencial, conforme sempre parlem, va ser un espai dedicat per a la pesca, el comerç i les comunicacions marítimes. José, com naix el grau de Moncofa i quina importància va tindre en els primers segles de la història del nostre poble?
4: Val. Bueno, per a parlar del naixement del grau, primer tindríem que pensar, fer-nos una idea en el cap de què és per a cada un el grau, què simbolitza el grau de Moncofa, val? Perquè si parlem, per exemple, de què entenem el grau com a una zona turística, com a una zona on anar a passar el temps lliure i una zona on anar a passar el temps d'esbarjo, l'estiu, etc., tindríem que pensar que el grau naix des de principis del segle XX, anem a parlar dels anys 20, dels anys 30, amb aquestes idees higienistes que naixen de la revolució industrial, de les grans capitals, de les fàbriques, de la pol·lució, de tanta concentració de gent en les capitals, i com els metges comencen a receptar, anem a dir, aquests banys d'aigua marina, i Moncofa es converteix en un balneari d'aigua marina. Tu saps que les nostres platges són d'aigües riques en iode, per tant, pues, sempre es receptaven, per exemple, per a problemes de la pell, problemes de pell atípica, psoriasi, per a problemes de reuma, artritis, artrosi, per a problemes respiratoris, per exemple, asma, bronquitis, etc. I la gent comença a vindre al grau de Moncofa a prendre banys d'aigua marina. Això és un inici del turisme, val? Si parlem més que com a recepta mèdica d'oci, bàsicament tenim les casetes del grau, que són les primeres casetes que se fan generalment per famílies que venen de fora, de Moncofa, per a passar la temporada de banys. casetes de banys, que se diuen. Les casetes de banys no vol dir que siguin les casetes on se canviaven per banyar-se, sinó que són les casetes per a la temporada de banys. Mm-hmm. És a dir, juny, juliol i el mes d'agost. Les casetes de banys, exemples, per exemple, i que estan també molt lligades amb el que estàvem parlant abans de, dels banys d'aigua marina. Per exemple, Villavelina. Villavelina és una, sí, és una vila que la fa el iaio de Avelina, val, que se diu Antonio Ribelles, que fa la caseta perquè la seua neta té problemes de pell, val? Això és el mateix que passa en Vicent Ramon Alós quan compra una de les quatre parcel·les en les que se divideix una llotja de pescadors que n'hi havia antigament en el grau de Moncofa, i fa una caseta per a la seua filla Armínia, que també tenia problemes respiratoris, val? Clar, després de tot això comença a ser ja pues, bueno, comença la gent a parlar de les casetes, de la mar de Moncofa, de lo bonica que és la mar, de lo bé que va per als tractaments. Ja comencen a vindre els primers turistes, com si podíem dir, no? Turistes com a tal.
2: Turistes de l'època, ara podem pensar de Madrid, Barcelona, Saragossa, tal. Turistes de l'època són Peduxó,
4: exactament, Artana, Fondeguilla, Nules.
2: O se podia arribar en el carro, no?
4: Exactament, llocs que estan propet. Per exemple, una de les primeres casetes dels anys 30 és la de Fernando Bobaira, que era exalcalde de la Vall d'Uxó, havia sigut jutge, i ell se fa Mare Nostrum, per exemple. Però Xavier Rosario està al costat també de l'any 32, i així és com s'inaugura un poquet tota aquesta línia de cases que se van començant a pegar. N'hi ha casetes d'antes? Sí, d'uns 10 anys antes, quasi. També tenim a la família Segarra, per exemple, que almenys des del 26, des de 1926, està estiuetxant en Moncofa. Per tant, aquestes famílies sí que venen un poquet a passar el temps d'oci, a fer-se la paella, en els amics, etc. Clar, això sí, ho entenem com a zona o bé de turisme o bé de tractaments per a la salut, no? Si l'entenem el grau com a zona pesquera, és una altra cosa. N'hi hauria que parlar d'un altre origen, val? Nosaltres hem conegut un poquet la tradició, la memòria dels pescadors del grau, que van arribar fins als anys 80, però pràcticament simplement com una anècdota allà, val? Però són famílies, la família de Boquirri, dels Micalets, dels La Comba, famílies de pescadors de sempre, que tenen una memòria que va un poquet més enllà, no? Per lo menos hasta el segle XIX encara se coneixia un poquet tot el que havia sigut la pesca en Moncofa, però la pesca en Moncofa és molt anterior, i n'hi ha pescadors varios segles abans. Almenys jo que haig trobat en documentació, en l'Arxiu del Regne de València, vaig trobar dos documents de pescadors del segle XV, de mitjans del segle XV, 1460 aproximadament, perquè n'hi ha una sèrie de plates, de reclamacions, de diners, etc. Tot això se diria ja per notaris i tal, i ahí és on quedava un poc registrat. I ens apareix ahí una reclamació d'un calafat de València per haver arreglat una barca a un senyor que se deia Andreu Marí, que era pescador de Moncofa, del lloc de Moncofa, diu. I després tenim una altra reclamació d'uns jornalers que havien estat pescant amb un tal Peixó, veí de Moncofa o habitant de Moncofa, un altre pescador. Saps perfectament que Marí o Peixó són cognoms.
2: Per això, no, és que sempre que parlem de quan estem en aquesta secció sempre acabem parlant dels cognoms.
4: Sí, no, claro,
2: és que al final és
4: de la nostra gent.

0: les Terres del Palància. Bueno, per temes de la cartoixa dels monxos que viuen allí, necessitaven peix perquè només menjaven peix, etc. Feia falta peix i el rei va determinar que fos el Grau de Moncofa el lloc des del qual se subministrava el peix. Per tant, tot això, òbviament, en el seu moment faria que mollo de gent vinguera al poble a pescar i encara acrescentaria molt més aquest costum que n'hi havia de la pesca en Moncofa.
1: Per a situar-te'm un poc, José, i rectifica-me si estic equivocat, és el que també actualment també està batejat com a la senda pescadors.
0: Exactament, el camí de pescadors, que és un camí que va des de el Grau de Moncofa fins a Altura, i que n'hi ha llocs que encara tenen i se topònim, encara se diu el Camino de Pescadores, que avui dia vas pel camp i dius, com pot ser que n'hi hagi un camí així en el camp que se diu la senda dels pescadors, a lo millor estàs per la zona de Zuébar. I jo, bueno, pues sí, perquè per així és on se portaven en els carros el peix que anava pues, en salaura o a la brasa o fumat, etcètera, que eren les
1: forma de cosa,
0: la forma de poder, no? Portar un peix, no? Varios dies en un carro des de Moncofa hasta allí. Però bueno, al final lo que vull dir en això és, encara estem en la primera pregunta, Rafa.
1: Sí,
0: que
1: no,
0: és que si parlem de pescadors, val? Pescadors han hagut sempre en Moncofa. Des de que n'hi ha gent vivint prou de la mar, n'hi ha hagut gent que estava pescant. A Sant Josep, saps que fa poc hem fet l'excavació arqueològica del poblat, pues en el poblat apareixen conxes marines, no de marxal ni de riu, marines. Per tant, la gent anava a la mar a pescar i a per productes, almenys ja en època ibèrica, no? Per tant, imagina si n'hi ha hagut pescadors, sí, en el Moncofa. Bueno, i per últim, si entenem el Grau com a zona comercial, que també me preguntaves, a mi se embarcament i desembarcament de productes, mira, lo primer, s'han trobat restes arqueològiques, monedes d'època iberoromana al voltant de la Torre de Beniesma, val? Segles II, segle I abans de Crist. Clar, la Torre de Beniesma està en una zona que és una desembocadura de camins, el camí de Beniesma, que va des de Moncofa, tot el pas per la costa, el camí Cabres, que des de Aragó, és la zona de baixada de ramats de la transhumància, per això es diu Camino Cabras, Camino del Azagador de les Cabres, val? I és un camí que també rep directament des del camí de la Punta de ser de la Vall d'Uxó, on sabem que en època romana, per exemple, hi ha un forn de fer àmfores, i per tant és una zona comercial, val? El Grau de Moncofa és una zona comercial, almenys des d'època iberoromana, almenys que sàpiguem. Després tenim una altra cosa, que és que en època medieval els Centelles varen demanar a Pere el Cerimoniós que donara el permís per a fer un carregador a la platja del castell de Nules. Estaven agobiant-los a impostos, és una forma un poc d'aliviar aquesta pressió d'impostos, era intentar guanyar diners a través del comerç que se carregava o descarregava des de la platja, aprofitant que el senyoriu de Nules, que el castell de Nules tenia mar, el terme de Nules tenia mar com no tenien altres, no? Bé, no sabem molt bé on se va fer aquest carregador, no ho sabem, però bueno, jo tinc les meves sospites de que només va poder ser en Moncofa, vale? Això és una cosa que és una teoria meua, però bueno, sí que és de veres que n'hi ha certs fets històrics que se faran després, que no han ocorregut en Nules i sí en Moncofa, i que ens fan parlar d'una tradició prou més antiga, però que en època medieval òbviament continuaria.
1: Clar, és lo que la teva teoria, però la teva teoria basada en arxiu i basada en moltes hores d'estudi, per tant, si no n'hi ha una altra d'una altra persona, anem a agarrar-se
0: com un cofa. I si no, pues vindrem a la ràdio i
1: si no, de moment remem cap a casa. Ixa és la important.
0: Exactament.
1: Estàvem parlant, bueno, has estat parlant fa un moment de la Torre Beniesma i m'ha vingut de lujo per a tirar la següent pregunta, perquè, i a més n'hi ha gent que actualment s'està fent algunes preguntetes i ara tu, si per favor mostraus a tots de dubtes, però anem a parlar de l'origen. La Torre de Beniesma era una torre vigia, com moltes, no?, que se van fer en aquella època, perquè en la costa valenciana va estar exposada durant segles a lo que són les incursions dels corsaris. De la forma de protegir era fer ixes torres vigia com la de Beniesma, no? I actualment la Torre Caiguda, que diem tota la vida, és un patrimoni del nostre poble.

0: explica'm-nos un poc, no? Què és la Torre Beniesma per al poble de Moncofa i, bueno, la funció més o menys ja hem estat parlant-la i quina importància té avui per a entendre el grau de Moncofa.
1: Bueno,
0: primer, perdona.
1: Sí, sí.
0: Anem a parlar del present. Anem a parlar de...
1: Perquè si no m'enrotlle.
0: No, perquè n'hi ha molta gent que s'està fent ixa pregunta del per què està tapat o per què ara mateixa bueno, estan un poc inquiets, perquè sempre està ahí, no l'han cuidat tot el que tindrien que haver-la cuidat, però la gent la mira de reull, turistes i locals, i graueros, i graueres també.
1: Vale, a veure, actualment la Torre Beniesma està dins d'una zona que està en obres, val? Saps que dins del tema de la regeneració del litoral, una sèrie de construcció d'espigons, d'arreglo de les platges, de... s'està vertent molta grava per a fer les platges un poquet més, més àmplies, i la torre està enmig de tot això, val? Sí, bueno, me ve bé el contestar-te, perquè a mi també m'han arribat un poquet comentaris o preguntes que està passant la torre, m'han enviat fotos, la torre s'havia tapat de pedres, tot el món l'ha coneguda dins de la mar, però buida, i de repent apareix enmig d'una platja de pedra. Ja no està a la mar, ara està en terra, ferma, però ja no està destapada. De repente està tapada, no se li veu més que la coronació de les parets. Bueno, a veure, el que passa és que dins de la regeneració d'ixe litoral del pla que s'està portant a terme per costes, el tema és que al tirar tanta pedra i al guanyar un poquet a poquet també un poquet el material de la mar, el problema és que ara ha pujat molt el nivell del piso de la platja. La torre no s'ha menejat, però a nivell de piso sí. Si la torre tenia un metro de paret, si ara ha pujat un metro el piso, pues la torre no se veu.
0: No està.
1: Val? La torre segueix estant, però està tapada de pedres. Tal volta no sé si seria millor que estiguera tapada o destapada. No sé, això ja ho deixa per a cadascú el que vulgui pensar. Però el que havia passat és que s'havia tapat. Dins d'este projecte me consta que n'hi ha una sèrie de treballs arqueològics que tenien com a objectiu destapar una altra volta la torre, netejar-la per dins, una posada en valor que no sé tampoc en què consistirà, però també estava dins d'aquest projecte, però havien hagut alguns problemes dins de l'obra, de que no n'hi havia diners per això, o sí, o quan se tenia que fer, qui tenia que fer-ho, etc. I al final pareix ser que la torre se va tornar a netejar, s'ha tornat a netejar i s'ha baixat tot el terreno que n'hi ha al voltant de la torre. És a dir, ara mateix la torre torna a ser la torre que tots hem conegut, en aquestes tres parets, una quarta caiguda, etc. Però està enmig d'una platja de pedra i ara sí està buida i tot el voltant de la torre està tornat a baixar a cota de la torre. El que passa és que això és... pan para hoy, hambre para mañana.
0: És un clot, no? Al final.
1: És un clot.
0: És un clot.
1: I això què vol dir? Vol dir que si no se fa un espigó immediatament al nord de la torre, com no se va a fer, perquè al nord de la torre està la turbina, una xicoteta escollereta, xicoteta, que traia l'aigua de les esèquies, però no se va a fer ningú espigó ahí. Per lo tant, ixa platja, o millor dit, t'ho dic d'una altra forma perquè m'he equivocat, n'hi hauria que fer un espigó al sud, perquè al sud, si el fas al sud, al nord dels espigons és on deixa l'arena.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí, perquè baixa de nord a sud.
1: Exactament. Aleshores, si tu vols platja, la platja sempre està al nord de l'espigó, però no n'hi ha un espigó al sud de la torre, ¿vale? Per lo tant, la torre no se quedarà mai al nord d'un espigó per a guanyar terreny. Què vol dir això? Vol dir que quan vinga un altre temporal se tornarà a tapar de... perquè els temporals són forts i arrastren molta pedra i se tornarà a tapar una altra volta de pedra i ja està. I si és un poquet la tessitura en la que estem avui dia,
0: ja que ens hem ficat en el fang, ja que hem entrat en este jardí, anem a quedar-nos un ratet més i agarro un poc el que estàs dient antes, no? Perquè, perdoneu, disculpeu que ara m'ho anéssim un poquet, moltes vegades m'està parlant tu i jo fora de micros, xerrades que hem pogut tindre, inclús preguntes, dubtes del que no sap, que moltes vegades se descobreixen restos arqueològics i al final se decideix per tornar-los a tapar i conservar-los, tornar-los a tapar i deixar-los conforme estaven, perquè si no, pues, acabarien fent-se malbé. Potser la Torre Beniesma tinguera, podria ser una solució per a que la poguérem mantindre, no se veuria, però estaria ahí. Antes de que el millor se quedara destapar i ja desapareix, que era per aguantat, perquè mira que aguanta temporals ella, però
1: sí, el problema és que per a tapar la torre necessitem que estiga en terra ferma,
0: Vale.
1: Per a tapar-la d'una forma que no se torni a destapar.
0: Perquè les aigües se manegen, claro.
1: Exactament.
0: O sea, les terres en aigües
1: se manegen. I la torre, de moment, no està en una zona en la que se pugui quedar tapada, sinó que ara mateix estarà a mercè de les tempestes, de la marea, de la pròpia dinàmica de com se maneja la pedra de la platja. És complicat, és complicat. Inclús alguna vegada, jo recordo que fa molts anys vam intentar fer unes associacions de Salvem la Torre i totes aquestes coses.
0: Hi ha un dibuix molt xulo,
1: sí,
0: dissenyat per José Albelda, que recomane, que si entreu, en el millor en Arqueocast també està, en les redes socials d'Arqueocast, si no, pues a lo millor les torna a ficar a vista de les persones curioses.
1: Sí, bueno, vam fer una xicoteta reconstrucció de com serà la torre. En l'últim llibre que ha fet l'Ajuntament de Moncofa, sí, que és la Torre de Beniesma, també se fa una hipotètica reconstrucció de com seria la torre i el paisatge al voltant. Crec que també és xulo, si la gent pot fulletjar-lo. No n'hi ha que comprar-lo, pots anar directament. Si ho compren, millor. Però
0: no sé si quedaran,
1: sempre se pot anar a la biblioteca, als arxius, i n'hi ha llibres.
0: Sí, encara queden?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I a més, en la biblioteca de Moncofa n'hi ha diversos exemplars, en la biblioteca de la Vall d'Uxó, no? En Xilxes, en Nules. Sempre se reparteixen aquests llibres perquè la gent puga fulletjar-lo, i també n'hi ha alguna il·lustració que inclús és millor que les meues, ¿vale? Està fet ja per il·lustradors professionals i són millors que les meues.
0: Tot té que tindre un origen.
1: Inclús hi ha gent que va preguntar en el seu dia si no seria millor agarrar la torre, llevar-la d'on estava i portar-la a una rotonda.
0: A una rotonda?
1: Sí.
0: Vale.
1: Una rotonda sí, d'un parc, però al final era intentar, pues, si l'agarrem, la traiem d'on està i la portem a un altre lloc i la conservem, no seria millor que acabara desapareguent? Jo tinc també els meus dubtes. Jo pense que agarrar la torre i emportar-te-la a un parc no deixa de ser quatre parets que no tenen ningú sentit, perquè unes restes arqueològiques tenen el sentit d'on estan per lo que estan ahí. Després se pot valorar el per què ha passat lo que ha passat, el per què no hem fet res, qui no ha fet res, etc. Però emportar-te-la d'on està, pense jo, i este és el meu pensament, no té sentit.
0: Clar.
1: No té sentit, perquè no deixaríem de ser quatre parets de pedra en morter en una rotonda.
0: Podríem estar hores, però crec que vaig a guardar la Torre Beniesma per a un altre. A més, crec que sí, vam estar parlant. No, parlem avui del Grau, vale, i de la Torre Beniesma parlem en un altre moment, vale, perquè és que anaves parlant i se m'ocorrien un milió de preguntes que te podria fer. Jo me les guarde.
1: Vale.
0: Bueno, donem un pas, però ja m'està parlant un poc de lo que és la pesca i el comerç marítim, conforme tu has estat parlant, del privilegi del peix, de la documentació que vas trobar al 1460. Ara jo te pregunte, com era la vida? M'està parlant un poquet dels orígens documentals, de les casetes que n'hi ha en aquell moment, però la vida quotidiana en aquella època del segle XIX o principi del segle XX, com era?
1: Vale, si parlem de la vida quotidiana durant l'època de la pesca, de l'auge de la pesca, hem de parlar de com seria Moncofa o el Grau de Moncofa cap al segle XIX,
0: sí,
1: aproximadament, a mitjans del segle XIX. Com és Moncofa, com és el paisatge, perquè el paisatge també determina la vida de les persones, no? El paisatge de Moncofa és un paisatge en una dicotomia molt clara: el secà i la marxal, val? I la marxal és la zona que se gasta per a produir, per exemple, hortalisses, sobretot, és que les hortalisses de Moncofa sempre han tingut molta, molta fama per la terra, la bona terra que tenim, i tota la zona que no és de marxal, que és de secà, val? N'hi ha taronja? No n'hi ha taronja en Moncofa a mitjans del segle XIX, val? Per tant, la gent no se dedica a la taronja, se dedica al cotó, se dedica als cereals, se dedica a les llegums. I si és un poquet els cultius que tenim en Moncofa i de lo que la gent treballa, no? Gent, òbviament, en Moncofa sempre humil, sempre. Nosaltres no hem tingut com altres pobles, com Borriana, per exemple, que han tingut aquesta mentalitat sempre comerciant, val? Per això Borriana és Borriana, no? Per això Borriana ha sigut sempre
0: com
1: la capital econòmica de la plana, i això se veu en el poble de Borriana.
0: Claro, junta París i Londres, però sí.
1: Exactament. Bueno, pues tot això ve per una idiosincràsia, en una forma de pensar, claro, que no hem tingut a tres pobles, que hem sigut més pobles, pues, treballadors, pobles més humils, i on no hem tingut ese pas que ens faltava per a poder fer diners, no? Amb les coses. La taronja en aquest moment està arribant a Nules, està en Borriana i Vila-real. Betxí, val, però a Moncofa no, no ha arribat. El Grau és una zona que té un caseriu molt menut, molt poqueta gent viu en Moncofa. Seria només en el que actualment és la platja del Grau, ni Masbó ni Pedra Roja, val? I a més, molt menys òbviament en la platja de Masbó, perquè el canal de Masbó actual és la séquia de Masbó. La séquia de Masbó és el límit natural del Grau de Moncofa, és a dir, a partir de la séquia de Masbó cap al sud és zona de marxaleria, zona infestada de alimanyes, de mosquits, d'aigües sempre estancades, i per tant és una zona inhabitable, val? La zona del Grau de Moncofa està un poquet més alta, per tant això fa que estigui més seca i és la zona on se pot habitar, val? Les platges de Moncofa no tenen turistes al segle XIX. La platja de Moncofa és una zona quasi quasi deshabitada i és una zona de treball únicament, vale? La vida econòmica del Grau se desenvolupa entre lo local, anem a dir, i lo internacional, vale? L'exportació de productes. En lo local, l'activitat és en estiu, la pesca és en estiu perquè és quan la mar està bona, vale? Clar, bueno, pesca del bou, pesca de la mamparra, la pesca de la sardina. Se dedica tota la família a la pesca, els homes a la mar, les dones a vendre el peix. Tantes dones que hem conegut, no? La tia Pistola, Maleneta, bueno, gent que anava per tots els pobles de per ací en el peix al cap, passejant-se 16, 20 quilòmetres, 25 quilòmetres al dia per vendre el peix. I després està el que te dia de lo internacional, que és el Grau com a zona de desembarcament o d'embarcament de productes, que havia sigut zona, va ser el Grau de Moncofa s'ha habilitat en 1870 com a zona per a la exportació de productes. N'hi havia que tindre un grau habilitat. Per cert, parlant del Grau, que no se m'oblide, què vol dir un grau? Què és el Grau de Moncofa? Què vol dir la paraula grau? Vale?
0: No m'han deixat... Tenien que haver-ho fet al principi,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, però ara que se m'ha corregut.
0: Bueno, pues ara ho fem breu. Hola, José, què tal? Com estàs? Bon dia. Primer que res, què és el Grau de Moncofa?
1: Bueno, què és un grau? Un grau és una playa con embarcadero. Aquesta és la definició. Val? És a dir, és una zona litoral que està habilitada per a que se puga portar a terme una activitat comercial. Vale? I això és la importància de Moncofa com a grau, que som el grau del senyoriu de Nules. Som la zona, la porta de eixida de productes sobretot agrícoles del castell de Nules en època medieval, i som la porta d'entrada cap al senyoriu, cap a l'interior dels productes que venen per la mar, ¿vale? Això és el primer. I després el que parlàvem és de com és la vida en el Grau. És una vida també comercial i que té molt a veure amb aquests vaixells de vapor que estaven en alta mar. Moncofa no tenia port, no tenia port Borriana tampoc, no tenia port Castelló, però bueno, sí que tenien uns embarcadors almenys de fusta, ¿vale?, que serviren per a que els vaixells poguessin acostar-se un poc. En el cas de Moncofa no, en el cas de Moncofa n'hi havia que portar el producte en carros tirats per cavalls. En la platja n'hi havia bous que tiraven de les barques en grans polers, en les barques anaven arrossegant-se cap a la mar, la gent espentant les barques per a poder entrar-les. Si tot això ho imaginem a més en hivern, que és l'època de la càrrega de la taronja, en caixes de 100 quilos de taronja, en barcasses que portaven 40-50 caixes, tots espentant les barques, pegant crits, pegant palmaes als animals, als bous perquè tiraren cap a dins les barques, els bous nadant dins la mar que només es veia el cap i les banyes, els banyaors, que serien que era la gent que estava dins de la mar, que tenia que tornar als bous i que tenia que espentar les barques o ajudar, no?, en esa càrrega. I després, pues, a remo hasta els vaixells de vapor, i allà en grues que tenien els vaixells, pues ja se carregaven les taronges o el gènere que fora, no? És una vida molt dura, la veritat és que és una vida molt dura. És un grau que no té un urbanisme com a tal. Les cases són, estan disseminades pel grau i no existeixen els carrers no, rectes, vale? De fet, els carrers no tenen nom perquè no n'hi ha ni carrers. Tot això vindrà, vindrà després. Òbviament, no n'hi ha aigua potable, no n'hi ha clavegueram, és a dir, i n'hi ha molt poqueta gent, inclús dedicant-se prou de gent a la pesca, perquè els pescadors generalment, sobretot en el segle XIX, no viuen en la mar, viuen en el poble, viuen en la zona al voltant del pla, i viuen en el poble perquè la gent se dedica en hivern al camp i en estiu a la pesca. Val? O sigui, tenim també que intentar obviar aquesta idea de tot l'any faenant en la barca, en el grau, no, perquè claro, no s'aixina. La gent se dedicava a altres coses i durant l'estiu pues, n'hi havia famílies que tenien barca i que podien, si la barca no se l'havien portat un temporal en hivern, ¿vale? Perquè n'hi ha que pensar que no teníem, no teníem un port, no teníem un refugi pesquer. A mi m'agrada molt una frase que vam ficar en el llibre El Grau, que és la introducció del llibre, que diu: hay tres tipos de hombres, los que viven, los que mueren y los que están en la mar. ¿Vale? Es a dir, la vida del pescador és una vida que està ahí un poc enmig entre sí, la vida i la mort. I imaginemos la vida de la família,
0: ¿no? Que saber si dices, pero si no entres.
1: Exactament,
0: si no dices
1: persones que veuen que se'n va part de la família en la barca i possiblement no tornen mai, ¿no? Bueno, pues uf, és un poc la vida, claro, la vida dura també de la gent del grau, ¿no? En esta època.
0: Anem a donar un altre passet. També has fet com un breu resum a l'inici. Hem estat parlant de tot. I ara anem a parlar també de la part turística. Ja mos clavem dins de la meitat del segle XX, més o menys, que ja Moncofa ja fa eixa transformació. Les playes ja van començant a traure visitants, per lo que tu també havies dit, com a també el concepte balneari, gent del voltant del poble de Moncofa. I triem Moncofa com a destí de vacances i per què no per a aquests tres mesos d'estiu. Te vaig a lligar dos preguntes, perquè també jo crec que les persones que som o que hem viscut en el poble o alrededors, si parlem de turisme, també tenim que parlar de tenim que dir tres noms, no? Podríem dir, entre molts més, si m'ocorrixen alguns més, però podríem parlar del Pinche, podríem parlar del Chavarro, i podríem parlar del càmping. Lo que ara actualment molta gent del poble te diu, allà a la zona del càmping. Jo quan era xicotet me diuen, allà a la zona del càmping, i jo diuen, però si així no n'hi ha res, no, això no és un càmping, els càmpings estan en altres puestos, i encara està allí inclús la marca del càmping. Anem a parlar un poquet dels canvis que va produir en la societat també comercial, no? També va influir molt, ja estàvem parlant-ho, i quin paper va tindre, quan d'important van ser estos tres negocis, no? que t'he comentat, entre alguns altres també, si se te poden ocurrir.
1: Vale, mira, els primers canvis que comporta el turisme, quan parlàvem antes, perdó, del tema de lo de les casetes del grau, de la gent que ve de fora, de quan se comencen a fer i si és primera línia de platja, tot això comporta canvis, primer a nivell urbanístic, òbviament, vale? És a dir, comença a vindre gent al grau, però el grau no té serveis, i això és un hàndicap per a la gent que vol vindre. I això apareix en la premsa de l'època. Moncofa s'està convirtient en un lloc, en un destino privilegiado per a la gent de bien que viene a les playas a tomar sus baños, però carece de qualsevol comoditat. Pues tot això que apareix en les notícies en premsa i en les gazetes de la premsa de que parla del cor i que parla de tota la gent un poquet benestant, tot això necessita un canvi, val? I aquest canvi ve als anys 30. És l'època de quan per fi ja tenim un clavegueram, quan tenim la inauguració de la primera font pública en el grau, que és en 1930, quan arriben les aigües potables. La llum arriba en el 24 per motor de Vicent Ramon Arós. L'any 32 tenim carrers com Isaac Peral, Monturiol, l'Avenida del Puerto. Aquests carrers són nous de l'any 32. En l'any 34 la línia telefònica al poble. A l'any 35 apareix el Camino del Grau o Almirante Cervera, que és també una de les no avingudes, sinó dels carrers importants del Grau, que creuen el Grau paral·lelament a l'avinguda de Mare Nostrum. Bueno, una cosa també que me pareix interessant, val? Que és el tema del nom dels carrers, val? El almirante Cervera no és un militar, que és l'almirante Cervera, igual que Isaac Peral no és l'inventor, ni Narciso Monturiol, vale? Vull dir, al final Monturiol i Isaac Peral són submarins, val? I l'almirante Cervera és un creuer de la marina, val? I ho dic també perquè n'hi ha altres, Lepanto, per exemple, el Dédalo. Dédalo no és el Dédalo del personatge mitològic del laberinto del Minotaure. El Dédalo és un portaavions. I tots això són noms que estan reunits en la zona centre del Grau, que són aquests carrers primigenis, i són els noms dels vaixells a on els quintos feien el servei militar. Val? I això també és interessant, perquè fa uns anys, per exemple, inclús varen voler llevar-nos el nom de l'almirante Cervera, ¿vale? Perquè en la llei de memòria històrica tots aquests noms que tenen que veure en elements franquistes se tenen que retirar per llei, i l'almirante Cervera era un creuer que va caure en mans de les franquistes, per tant era un vaixell franquista, i se va enviar una carta a l'Ajuntament de Moncofa per a que llevaren el nom del carrer almirante Cervera, i menys mal que varen tindre que alegar, varen poder alegar que el carrer Almirante Cervera, igual que l'almirante Gravina, eren noms que no feien referència a militars ni a vaixells franquistes, sinó que eren anteriors, no? La botadura de l'almirante Cervera és molt anterior a la Guerra Civil, ¿vale? Bueno, tots estos canvis de anys 30, ¿vale?, que fan que Moncofa se modernisse i arribem a lo que és ja ese boom turístic, que és els anys 60, ¿vale? Me parlaves del pinche, del chavarro i del càmping. El Pinche, una barraca merendero de l'any 1929, que va tindre que deixar la seva activitat durant la Guerra Civil, òbviament, i que a partir de l'any 50 torna a obrir com a merendero, i a l'any 60 se converteix en hostal. ¿Vale? El Chavarro. El Chavarro és un altre merendero. S'inaugura en 1946 i com a merendero i com a hostal en 1960, el mateix any que el Pinche. Ja saps que a més el Pinche i el Chavarro estaven al tir de pedra un de l'altre, per tant, bueno, els dos obrin el mateix any. El Chavarro i el Pinche són, bueno, podríem parlar d'altres com el Trini, per exemple, ¿vale?, que estava al costat del Pinche. Són la senyera de Moncofa en el turisme i en els serveis turístics dels anys 60. Tenim que parlar dels anys 60, perquè ara ha desaparegut tot això.
0: Claro.
1: Ara el turisme és completament diferent en Moncofa, però en els anys 60 les infraestructures turístiques no existeix encara l'eixida de l'autopista, que és de l'any 74, ¿vale? Per tant, les infraestructures turístiques són mínimes, i a l'any 60 només estan el Chavarro i el Pinche. Després ja hem dit que n'hi haurà uns altres. Ja saps que també per la llei de costes de l'any 88 el Chavarro i el Pinche se van convertir en arena, en un parc, ¿vale? Igual que ha desaparegut part de...
0: Sí, de les casetes que hi ha
1: dintre mig. De les casetes que continuaran desapareixent. I bueno, això seria un altre tema també per a parlar. Bueno, després, si vols, parlem.
0: Sí, és que sense voler estem generant temes. Sí. Ja des de que continues, és que... I n'hi ha que guardar, jo m'ho apuntaré, però per a la pròxima és que sempre acabem parlant de carrers.
1: Vale.
0: Vale. Vale. Deixa't que anar segur.
1: Vale, me pareix molt, molt xulo.
0: Sí, perquè després de... Perdón, que ara faig una... Després de tots, l'almirante Gravina, l'almirante... Uh-huh. Comencen ja a ficar noms de pobles turístics,
1: exactament.
0: Pesa, inclús Puerto Rico,
1: Carrer
0: Peñíscola, la Habana,
1: Peñíscola... Exactament. Sí.
0: Però bueno, perdón, m'he ficat on no toca.
1: No,
0: continua,
1: que va,
0: José,
1: no.
0: Continua.
1: I parlaves del càmping. Sí. Vale, el càmping de primera categoria de Moncofar Playa, o de la playa de Moncofar, vale? El càmping de primera categoria se va obrir l'any 64. Tot mos parla de lo mateix. Per què tots els anys 60? Perquè a partir de l'any 56 en Espanya existís una cosa que antes no existia, que se diu les vacances, vale? És a dir, que els treballadors tinguen dret a un temps d'esbarjo pagat, vale? Això no existia abans. És una invenció d'ixe franquisme dels anys 50, ¿vale? Això s'ajunta en una altra cosa, que és els utilitaris, els vehicles baratos i on pot anar tota la família dins, encara que siga en un 5.000 o un 600 de Seat, vale? Clar, ajuntes les vacances, ajuntes el poder moure a la gent en un vehicle que, és, que està a l'abast de tot el món, i això fa que tota la gent, hi ha una explosió de gent que es mou per Espanya, vale? I altres llocs també, òbviament, però la gent que no té costa vol anar a la platja, val? Doncs comença a arribar tota la gent a Moncofa, no? El càmping de Moncofa és a més un paradigma de lo que és el turisme, lo més modern, lo més actual que n'hi ha en el turisme en aquests anys 60. És un allotjament que té més de, no recordo si tenen 564 places més o menys, vale? Bueno, per a l'època era un càmping molt, molt gran. Al principi un secarral completament, no hi havia ombra en cap. Després els eucaliptos van començar a créixer. Encara queda algun eucalipto, algun, crec que són un o dos els que queden en alguna de les cases que n'hi ha per allà encara. Va desaparèixer el càmping, però queda algun eucaliptos. El càmping tenia bar, merendero, vale? El càmping tenia perruqueria. El càmping tenia el primer supermercat que va haver en Moncofa. És a dir, que tot això són canvis que arriben i que són per a la gent, no? Canvis super, super, super importants. En el càmping se feia el certamen de bellesa de Miss Càmping de Moncofa Playa, val? Una altra cosa que per a l'època era revolucionari, no? Des del punt de vista per lo menos social. La gent quan parles o parlàvem, no, en esta gent, fem entrevistes en el seu moment per a intentar saber la història del Grau i totes aquestes coses, tenen records de tot això, no? Records de què? Records de dels balls, de les orquestes, de los gatos negros, de dels guateques. Els guateques en tocadiscos, vale? Dels xelats, les paraetes que comença a ficar la gent del poble en la mar, aprofitant que arribaven els turistes, paraetes de carrer, vale? La carnisseria de Waldo, de Safont, tot això que òbviament pues, ha desaparegut, òbviament, però és el que la gent recordava, no? com a aquests canvis, les festes de Sant Roc, el cinema d'estiu. Nosaltres encara, no? Exactament, nosaltres encara hem conegut algun cinema d'estiu. Uh-huh. Totes aquestes coses que s'han perdut ja per desgràcia, i sobretot els estrangers i les estrangeres, val? És a dir, claro, tot això obliga a la gent a obrir un poc la ment. Tu
0: claro,
1: saps que
0: en
1: els pobles
0: no? Estem preparats per això.
1: Exactament, en els pobles la gent sol ser a vegades molt tancada, vale? I tots aquests canvis són canvis que arriben de repent. N'hi havia una anècdota que es contaven, que de quan estava la farola en la plaça, i que quan arribava l'1 de juliol hi havia uno que se pujava a la farola, que se veia el camí de la vall des de la farola, que ve més alt, no?, que el poble, i dia que venen, no? Ja venen tots els turistes, no?, els cotxes, la gent estranya, no?, que parlava en idiomes que ningú coneixia. I, bueno, pues dona igual que foren anglesos, que holandesos, que alemanys, era un xoc per a la gent. I és l'època del biquini,
0: sí,
1: i de les estrangeres en biquini, i això per a la gent jove, per als xics joves, per als xiquets, era també molt xocant el veure un poquet més de carn de lo que estaven acostumats, sí, a veure, no? Avui dia, sí, pareixen coses tan òbvies, però en aquella època cridaven molt l'atenció.
0: Claro, i aquest canvi pot ser pràcticament d'un estiu a un altre.
1: Claro.
0: O sea,
1: claro,
0: para que mos fiquem un poc en situació de no, això no ha sigut progressiu. Ha sigut progressiu els eucaliptos, uh-huh, algunes coses, uns guateques i demés, però el canvi este de ja venen, conforme tu dies, sí, és d'un estiu a un altre.
1: Sí, sí.
0: I claro, n'hi hauria que ficar-se un poquet en situació. Anem a acabar ja, i anem a acabar un poc ja, tenint aquestes conclusions, perquè ja m'està parlant de, pues, això, que el Grau, si ho fiquem tot una olla, actualment el que és el Grau de Moncofa combina història, tradició marinera i turisme. Això és el que podríem traure com a conclusió. No seria res el Grau de Moncofa actualment sense tot el que m'està parlant fins ara, no? I podem parlar de, i hauríem de parlar de la conservació del patrimoni, la protecció del litoral, perquè també apareixen com a un repte, tu com a arqueòleg, com a historiador, no? Jo imagine que serà un reto. Sempre n'hi ha una frase, no? Que la millor manera de no oblidar és documentar i que se quede guardat. Com imagines tu el grau de Moncofa i quin paper hauria de jugar la història, l'arqueologia i el turisme en el seu desenvolupament encara ara, que ara mateix ja no sols parlem d'estiu, que fàcilment actualment podem estar en 40.000 persones, sinó que ara ja inclús se parla, se podria anar a l'Ajuntament, però se parla de que n'hi ha els mateixos habitants en el poble que en la mar, en hivern, quan no estem en època d'estival. Dona'm-nos un poquet la teva imatge.
1: Bueno, jo sóc abissinio. Vale, bueno, que per la gent que no sàpiga, abissinio som els que, que som del Grau.
0: Sí.
1: Vale? Per tant, jo parlo sempre en parcialitat. Vale? Parlo des de la entranyabilitat de lo que ha sigut, lo que jo he conegut.
0: I... que tornem als 90, que estàvem molt guai i estàvem molt tranquils tots anant en bicicleta, perquè jo també vivia això. No era de tot l'any, però també el meu estiu estava allà.
1: Exactament. Aleshores, jo sóc parcial, val? I, per tant, la meva visió és molt subjectiva. Jo, a més, jo sóc pessimista. Per naturalesa sóc pessimista.
0: Soleu ser historiador, soleu
1: ser. Per tant, sí, perquè veiem un poquet, no? Quina és la trajectòria de en general. Clar, jo el que he vist, el que he viscut, és que en els últims 30 anys, anem a dir, vale, ha desaparegut gran part de lo que era lo que ens feia ser el Grau de Moncofa, val? Construccions sense mesura allà on no tocava, vale? Inclús en zones de marxaleria i zones que avui en dia són zones que se protegeixen, unes transformacions urbanes que han fet que desapareguen, pues, des de la finca de Segarra i la O, la placeta de la O, hasta bueno, pues tota la memòria que teníem de el posi, del faro, de les casetes de carabineros, gran part de les casetes del Grau, el càmping, ha desaparegut moltíssima part d'aquesta història,
0: no, els hostals.
1: Per lo tant, a vegades per aplicació de la llei, que és el que estàvem dient antes de lo dels hostals, però bueno, els hostals o les casetes han desaparegut per l'aplicació de la llei de costes, però la Torre Beniesma no s'ha protegit o no s'ha fet el que es calia per la llei de patrimoni. Per tant, algunes lleis han afavorit coses o han fet que desapareguin coses, i unes altres pareix que és com si no estigueren, ¿vale? Això és una denúncia que faig així a bote pronto.
0: Podríem dir no, perquè no, però potser José tiene que haver nascut fa 15 anys darrere i moltes coses s'hagueren pogut salvar perquè,
1: no.
0: Perquè les haguera assenyalat, per lo menos les haguera assenyalat.
1: Sí, bueno, després jo no,
0: perquè antes no a priori saben altres coses.
1: Sí,
0: el matadero, el llevador, tot això ha desaparegut,
1: sí.
0: Que això és un crimen per poder fer una carretera per a desviar el poble.
1: Sí.
0: Per a poder fer una carretera per a desviar el poble. O sea, no és que estigues dient era precís perquè se caïa, perquè...
1: Sí.
0: No, va desaparèixer perquè se prioritzaven antes altres coses.
1: Sí, avui en dia jo també penso que part del patrimoni que hem perdut avui en dia se valoraria d'una altra forma. Però...
0: I no en tenim a muntó, eh?
1: No, ja ens queda poc.
0: Sí,
1: sí que n'hi ha, a pesar de lo que la gent diu. La gent sol dir, sí, no tenim res. No, sí, tenim moltes coses, però teníem moltes més. I això és un poquet la clau, no? Per lo tant, al final, en lo que jo he vist i com soc, jo pense, i això me dol dir-ho, no? Pense que anem cap a un futur a on no sabrem d'on venim. I això té remei. És a dir, té remei. El que passa és que hi ha que treballar en iniciatives, que jo no sóc una varita màgica, jo no puc dir quines són les coses que poden funcionar i les que no, però sí que crec que s'ha de treballar un poc en potenciar quina és la identitat del nostre poble com a Grau.
0: Sempre. José, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Rafa.
2: Yo combino.
3: Ella combina.
2: Todos podemos combinar.
3: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
2: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol graduadas.
3: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
2: Solo tienes que elegir la combinación que se adapte a ti.
3: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
2: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó.
3: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
4: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
5: En Caixa Lavall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
6: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
7: Y en Caixa Lavall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más...

0: 32 graus de temperatura en estos moments a l'exterior i en les hores centrals del dia. Dilluns 20 de juliol del 2026, encetem setmana de nou i ho fem en dies calorosos, en una altra ona de calor, en temperatures altes que almenys no donaran una miqueta de treva fins al dijous, si no és que el dijous vagin a donar-ne molt més. No és que anem a tinguem un respir molt alt a partir de dijous. Però quan és el que hi ha? En estos dies del centre de l'estiu i ja en la recta final del mes de juliol, en l'últim terç, en una actualitat que en el cas de la Vall haurem setmana també, escoltant l'anunci de la regidora de Recursos Humans, Zaida Moreno, parlant de que l'Ajuntament de la Vall convoca 5 noves places d'agent de la policia local en propietat.
1: L'Ajuntament ha convocat 5 places d'agent de policia local en propietat, com dic, de les quals 3 seran en torn lliure i 2 en torn de mobilitat.

0: borsa de treball amb les persones aspirants que superen el quart exercici. Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud de manera telemàtica. La regidora donava més detalls.
1: Està obert fins al pròxim 27 de juliol inclòs, i pel que fa al tot lliure, el procés selectiu constarà començant, no, per proves de mesurament, proves físiques, també prova psicotècnica. Després tindrem, amb els 40 temes que podreu veure a les bases, primer un examen tipus test i després un cas pràctic basat, com dic, en el temari. I per últim una prova de coneixements de valencià, que sabeu que, no, que és obligatori però no eliminatori, i com última prova ja doncs reconeixement mèdic. I per a la part de mobilitat, que com dic, de les 5 places 2 seran en mobilitat, el procediment doncs inclou el psicotècnic, el reconeixement mèdic i la valoració dels mèrits, perquè sabeu que els que venen en torn de mobilitat ja tenen una plaça en altra administració. Com sempre, quan s'acaba el procés, pues les persones que han aprovat van a l'IBASPE, no?, a fer aquest curs selectiu, durant el qual, no?, en aquest procés seran nomenats com a funcionaris en pràctiques de l'Ajuntament, i quan acaben el curs pues ja els nomenarem funcionaris de carrera. I a més, com sempre, amb aquesta convocatòria acabem pues obrint una borsa de treball que tant utilitzem, i que tant també altres ajuntaments que tenen conveni amb nosaltres pues poden optar a tindre, pues si sos agent de policia, no sols a la Baix sinó també en altres municipis. Com dic, per a participar en el procés, que està obert fins al 27 de juliol, heu de presentar la sol·licitud de manera telemàtica per seu electrònica, pues adjuntant, no?, tota la documentació i el pagament de taxes que requerís.
0: I parlant de dates, la del proper dimecres, dia 22 de juliol, serà important per a la Vall d'Uixó, perquè és el dia en què arrencarà el que va ser el primer museu de la història de la localitat. La fàbrica de la llum ja està preparada, ja està engestida per a ser una realitat, com diem, primer museu de història a partir del dimecres, i una setmana en què també el dia 24, i dins del cicle de la nit d'històries i historietes, n'hi ha una cita molt especial, com ens contava José Enrique Puchol.
2: Coves de Sant Joan Puntes, igual que te pots comprar l'entrada per a la cova, pues te pots comprar l'entrada per al poblat. Però independentment d'aquestes visites, que són les que se fan tots els dies, que estan molt orientades a la gent que mos visita, farem el dia 24 la posada de llarg, no?, la inauguració del poblat, en una nit d'històries i historietes especial, on tindrem una empresa, una empresa que fa visites tematitzades o recreació històrica, no? Vindran en reproduccions d'elements del món ibèric, des d'elements domèstics a elements militars, vindran en vestits, i un poquet farem una sèrie de visites nocturnes, una visita nocturna pues en este tema de la ambientació.
0: Per tant, una setmana important i destacada en qüestions de turisme. I parlant de turisme, el tòtem, recordem que són lo dels tòtems, es hauran vist ja repartits per la vall i van a tindre molta importància a partir d'ara.
3: És com una espècie d'ordenador que està allà al mig del carrer, i una pantalla tàctil que ens donarà informació de tot tipus, no? Ara, per exemple, estarà projectant imatges en Google que tenim carregades, però que això funcionarà en línia, i des d'ahí pues podrem anar donant informació, des d'ahí la gent podrà rebre informació, o inclús des d'ahí estem intentant habilitar també que se puguen, per exemple, demanar turno per anar a la UAC, allò de que tens que passar per la UAC, agarrar turno per lo que siga, no? Pues des d'ahí que se puguen demanar inclús els turnos per la UAC. De fet, hem repartit per tot el poble i el barri, diguem, disseminat més llunyà que n'hi ha del centre del poble, que és el barri Carmada, i també n'han posat per a que puguen utilitzar-lo per a aquest tipus de tasques, no? Entonces, pues bueno, al final, com diem, pues és un avanç dins de la millora, dins de la qualitat turística, perquè s'ha posat també en els punts turístics més importants, pues és un plus més dins d'aquest pas més enllà que estem donant-li al turisme en la Vall d'Uixó.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí.

0: más horario, más servicio, más CaixaLabai.
1: Novamoto en Baiduiso es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduiso. ¡Te esperamos!
2: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
3: I parlar de turisme, que és algo molt recurrent, sobretot en els mesos d'estiu, en la majoria de municipis de la comarca, Nules, per exemple, que ja mira en confeccionar una web dedicada, única i exclusivament centrada en el producte turístic.
4: Vora 100 pistes d'àudio, d'afegir informació, d'afegir fotografies, és a dir, és molt complex. Estem fent un treball que no només la gent pensa és una web, no té més complicació. Fiques fotografies, fiques el que teniu, no és que a banda incorpora este material digital que no és molt habitual en estos municipis. Per tant, estem treballant en això, en aquesta web, en una renovació del logo corporatiu de la marca Turisme Nules, i segur que veurà la llum en novembre-desembre d'enguany. Segur perquè anem a portar-ho a Fitur. Entonces, la persona que està dissenyant la web està baix amenaça de que si en Fitur no ho tenim, pot passar alguna cosa, així que ho tindrem a final d'any.
3: I la Casa de la Joventut de la Llosa, a mode també de bar-restaurant, entrarà en funcionament a partir del 6 d'agost. Finalment, ha hagut una persona de segon, com contava l'alcalde, Ximo Llopis, que se fa endavant en esta nova posada a punt.
5: A tots ens encantava el local, tal, però bueno, no s'animava ningú, i bueno, ja, pues, si alguna persona ja s'ha animat, en aquest cas des del Port de Sagunto, i bueno, i esperem que ho obriga i que funcione bé, i al final és interessant pel poble de que aquest lloc no tan bonic, pues, d'alguna manera estigui guat i que la gent també, pues, bueno, pues, pugui anar ahí a disfrutar-lo.
3: La Llosa, que enguany estrena el que és el seu primer xiringuito en la història del municipi, allí a la part de la platja, ese quilòmetre que tenen del litoral, enguany estrena el primer xiringuito i també oficina de turisme. Al marge de tot això, continua l'èxit de les piscines. Enguany s'ha tornat a renovar el conveni per a que la gent de Xilxes puga gaudir de la piscina de la Llosa a preus assequibles.
5: La veritat és que està venint molta gent dels pobles del costat, de la vall, inclús de Menara, de Xilxes. Tenim ese conveni en l'Ajuntament de Xilxes, que l'any passat van ser 1.000 entrades les que mos comprà l'Ajuntament de Xilxes. I la veritat és que moltíssima gent. I això fa també que, claro, tots els cursos de natació que hem ficat en marxa, que estiguin plens. La veritat és que tots els cursos... Tenim per el matí 5 cursos de natació, que tenim de les 9 a les 10, de les 10 a les 11, 11, 12, 12, 1 a 2, i un altre de les 3 a les 4 de la tarda, 6 cursos per dia, i la veritat que estan tots plens, però és que ara anem al mes d'agost i tenim la mateixa, ja tenim plens ja, els 6 cursos també.
3: I al costat de la Llosa d'Almenara, que renovarà la gespa artificial del camp de futbol de la Corona amb el pla extraordinari Més Esport de la Diputació de Castelló. Una actuació que beneficiarà a més de 250 usuaris i usuàries de la instal·lació esportiva municipal. I l'última hora, l'actualitat de la UDENS, la conta en Rupert Izquierdo.
6: Dilluns hem començat la venda física de la campanya d'abonaments de la temporada 2026-2027. Estem a 6 oficines del club a l'estadi. I bueno, això ja comença. El proper dilluns començarem la pretemporada. I una temporada que es presenta molt il·lusionant. L'AUD ha confeccionat un molt bon equip. I en la il·lusió de la tercera temporada en tercera, pues millorar els registres de temporades anteriors.
3: Tot Continuarà el calor en la jornada d'avui, dilluns 20 de juliol, i també durant tota la setmana. Per tant, extremen les precaucions. Farmàcia de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, al carrer Sant Bartomeu 2, en la Vall, farmàcia Carbonaire, en la carretera Segor 79.